voluntaris es distribueixen entre diferents municipis de la vegueria, reforçant així la presència del territori en un dispositiu de gran abast. Per comarques, el dispositiu es reparteix principalment entre el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Vallès Occidental i també el Baix Penedès, on també hi seguideixen el Vallès Oriental, entre altres territoris del país. Des de l'organització es destaca el paper clau del voluntariat de protecció civil com a suport essencial en esdeveniments de gran afluència, especialment en la prevenció i la gestió d'incidències en espais públics. Encara tenim més notícies. El proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. Al punt final de la festa la posarà la DJ Lisa Kerr a una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit com amb igualtat, llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el Punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través de la Servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes i innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes del 8 al 23 de juny, al qual les places són limitades, i es recomana formació i formalitzar-les amb la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. També recordem que en el dia d'avui es finalitzaran els treballs d'estesa d'aglomerat als camins de Cunit, en el tram de la carretera del Rosers. Ahir es va dur a terme l'estesa d'aglomerat i aquests treballs van comportar el tall total del trànsit durant tota la jornada. Per tant, el servei de bus urbà va quedar afectat i l'horari d'afectació va ser fins a les 6 de la tarda. Aquells treballs es realitzen en dues franges horàries. La primera franja de 8 del matí a 10, la qual no va afectar el servei habitual de bus, i la segona franja de 10 del matí a 1 del migdia i de 2 del migdia a 6 de la tarda amb afectació al servei de bus. Per tal de no deixar sense servei els usuaris del bus urbà en la segona franja, es va acordar conjuntament amb l'empresa Plana un recorregut alternatiu. En aquest recorregut s'eliminà la parada del carrer Londres, del Rosers, i només es va donar servei a la parada del carrer París, també al Rosers. Així mateix, com el recorregut alternatiu era més llarg que l'habitual, eliminant expedicions per tal de poder complir els horaris que es mantinguessin, adjuntant els horaris dels serveis, marcant en requadre vermell els que estaven eliminats. Avui s'executaran els reductors previstos als tres camins. Aquests treballs requereixen trànsit

0: alternatiu de vehicles, però no es produiran talls totals de circulació. Posteriorment, s'executaran els treballs de pintura de la senyalització horitzontal sense afectació rellevant pel trànsit. I també recordem que aquest dissabte Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El Passeig Marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolida com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarelu, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim va acollir la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que ofereixen als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es va complementar amb l'àmplia oferta gastronòmica dels restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran restaurants com la Rosseria, l'hotel Restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboren tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, el Passeig Marítim 57 a la platja de les Sorres, etiquet de xerralada 15 euros, 2 tastos de vi, 2 tapes, un postre i una copa de regal. També es podrà adquirir consumicions individuals. Doncs per només 3 euros podreu obtenir o bé un tiquet de vi, o també de tapa o de postre, i també 5 euros pel tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori, una oportunitat única per gaudir dels millors xerelos, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat aquesta jornada d'atenció al municipi que té lloc en el dia d'avui, a la plaça de la Vila, de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es fa amb cita prèvia i s'atenen les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Amb aquesta novetat es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres dels túnels del Garraf recuperen progressivament el servei. Tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera des del dia d'ahir. Doncs Rodalies està recuperant ja de manera progressiva el servei ferroviari habitual a Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf, concretament es restableix de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 de Móra la Nova, Riba, Roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es va mantenir durant tota la jornada del dia d'ahir, durant la qual els autobusos van seguir en funcionament. El restabliment de les freqüències i circulacions habituals ha avançat, una setmana sobre el calendari previst, el que, després de la realització de les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, avui els trens de la línia R2 Sud ja han tornat a circular en doble via. Aquestes actuacions, iniciades el passat 16 de març, van comportar durant prop de 3 mesos modificacions en la circulació ferroviària a la nostra línia i als serveis regionals del sud. Es restableix, de forma ja habitual la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals, així com el servei ferroviari de la línia R15. En el cas d'aquest darrer tram, encara es realitza amb transport alternatiu per carretera per les limitacions temporals de velocitat implementades després del temporal Harry del passat mes de gener. La recuperació del servei s'ha fet una vegada suprimides les limitacions temporals de velocitat més significatives, però les obres d'infraestructura continuaran fins a assolir els temps de viatge originals. Per aquest motiu, la reposició del servei es fa amb uns horaris especialment adaptats a la convivència de les obres i les limitacions temporals de velocitat encara presents. Els trens d'aquesta línia, amb origen i destinació a Saragossa, també hauran de fer un transbordament de tren a Móra la Nova. Tot i la recuperació de la circulació en els trens dels serveis regionals del sud, es mantenen els autobusos durant el dia, doncs, per facilitar la mobilitat de les persones que no hagin pogut programar el seu desplaçament amb anterioritat. I per més informació i consulta d'horaris es pot visitar al web rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, utilitzant l'aplicació de Rodalies de Catalunya o consultant els canals habituals d'atenció al client. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Segons el diari de Tarragona, Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. La intervenció en el que era el port de la tèrmica de Cubelles tindrà efectes per les platges de Cunit i Calafell. Finalitzada la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny i les que estaven sota terra, Endesa prossegueix amb la retirada dels dics que formaven el conegut com a port de la central, però que en realitat era una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua es va fer, doncs, un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria i es plantejà 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment eliminar 425 metres del dic central principal, a més d'altres barreres de pedres. Les obres van exigir d'un anàlisi d'afectació, només per la platja de Cubelles, sinó també per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades, la dàrsena que formava aquest port, es va, doncs, abocar sobre la costa de Cubelles en la mateixa zona i que ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan a la meitat del projecte per poder estar finalitzades el segon semestre de 2027. Les roques que retiraran del dic principal es destinaran a la construcció d'infraestructures en altres zones de Catalunya, ja que en aquest volum i tamany és difícil trobar-les en canteres. Són 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran per obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé 1,20 metres d'amplada, el resultat dels treballs generen expectació a Cunit i Calafell per a l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar sobretot a la part del dic central s'alliberarà una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a les platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que aquesta solució garantitza una estabilització perquè no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdua. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament que realitzen suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs, es farà una monitorització, seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs a Cubelles es trobaran en la presència de 2 nius de corriol camanegre, al qual Endesa realitzarà un seguiment de les postes, evitant, a més, treballs en zones pròximes. Les postes ja eclosionaran amb èxit. I la Generalitat i Ministeri plantegen com salvar la desalinizadora de Cunit-Cubelles sense ajuda europea. Segons el diari de Tarragona, la Comissió Europea adverteix que no financiarà l'obra, ja que prioritza altres accions per la gestió de l'aigua. S'anuncia com a una obra estratègica per afrontar períodes de sequera que cada vegada són més llargs i intensos. Una desalinizadora entre Cubelles i Cunit, del Foix, permetria impulsar aigua a l'àrea de Tarragona per la canalització del Consorci d'Aigües de Tarragona i també a Barcelona per les aigües del Ter Llobregat. En aquesta zona arriben amb dues xarxes. Fa uns dies el projecte amenaçava amb quedar l'aire. La Comissió Europea va advertir que no aportaria recursos per la desalinizadora del Foix ni per la de la Tordera 2 a Blanes, el que també està prevista per la Generalitat i amb dues acordades pel Ministeri. Govern Central i la Generalitat havien sol·licitat financiar amb fons Next Generation i FEDER que no arribaran. El cost de la planta del Foix és una 290 milions, on Generalitat i Govern Central acordaran impulsar la licitació amb dos projectes, junt al de la Tordera, de manera conjunta, i que ascendeixen a més de 500 milions d'euros. La Unitat de Gestió de l'Aigua de la Comissió Europea adverteix que la desalinizadora és admissible després de mesures per reduir la demanda, millorar l'eficiència, evitant fugues i reutilitzant cabdals. Les desalinizadores no han de ser l'única resposta davant la sequera, destaquen. Afegeixen a l'elevat cost econòmic de la desalinització, tant en la construcció com en el consum energètic o l'impacte d'abocar la salmuera al mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assenyalà l'objectiu de que Catalunya, el 2020, disposés d'un 70% de recursos hídrics que no dependrien de la pluja. La desalinizadora del Foix tindria una capacitat inicial de 20 hectòmetres cúbics, l'any ampliables a 30 hectòmetres cúbics. A l'anunci de la Unió Europea exigia trobar una alternativa. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, proposa a la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, una fórmula de financiació per desbloquejar amb dues plantes. Passaria per sol·licitar un préstec al Banc Europeu d'Inversions i emplear, doncs, fons estatals. Hi hauria una aportació de 145 milions del Ministeri per la Transició Ecològica i 145 milions amb un préstec del Banc Europeu d'Inversions. La proposta passa per afrontar les inversions amb la tarifa que paguen les empreses i que s'acaba repercutint en el rebut. Per això falta la inversió inicial. Generalitat i Ministeri asseguren que es mantindran els dos projectes, però la de Cunit-Cubelles podria retrasar-se respecte a les previsions desitjades. El secretari d'Estat, Hugo Morán, confirma que es manté en actuacions a desenvolupar per al seu programa i execució reconegudes d'una concreció posterior del seu abast tècnic, calendari, necessitats i condicions de col·laboració entre les administracions. Les condicions financeres hauran de precisar una vegada s'avanci en aquesta definició i es disposi d'una programació efectiva. El Ministeri destaca que ambdues plantes són estratègiques per garantir el subministre d'aigua a les províncies de Tarragona i Barcelona per coordinar amb la Generalitat accions, a què destaca que la de la Tordera tingui una prioritat i definició avançada. I d'altra banda, avui els alumnes del Baix Penedès ja poden fer la selectivitat al Vendrell. Els alumnes del Baix Penedès comencen avui la selectivitat a la mateixa comarca, sense la necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així, ho referma el Departament de Recerca i Universitats al que seria Eix Diari, després de que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat al Pau sense sortir de la comarca. En concret, hi ha tres tribunals de la pau a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es fan les proves, els quals han començat avui i que també tindran lloc demà i demà passat. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Adrià Nin, que acolleixen els alumnes d'aquests dos centres, a més dels instituts Mediterrània del Vendrell i l'Institut La Talaia de Segur. El segon tribunal està situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinen els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Va, de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Juliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total, són uns 400 alumnes del Baix Penedès que han començat avui les PAU. D'altra banda, Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb la posada en marxa de la xarxa de rutes del vi. El projecte plega 9 rutes del territori i l'objectiu és superar els 700.000 visitants anuals als cellers. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb el llançament de la xarxa de rutes del vi, un projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades que agrupa les 9 rutes del vi del territori. La ruta del vi i denominació d'origen a l'Ella, ruta del Trapat i vins de la Conca de Barberà, ruta del vi denominació d'origen a Empordà, ruta del vi de Lleida, ruta del vi del Penedès, la de Gana amb 25 anys d'història, ruta del vi denominació d'origen Pla de Bages, ruta del vi i denominació d'origen protegit de Priorat, denominació d'origen Montsant de nova creació, la ruta del vi i denominació d'origen Tarragona i ruta del vi denominació d'origen Terra de l'Alta. La xarxa de rutes del vi és una oportunitat per a treballar de manera cooperada, compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món, ha afirmat el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluc. Aquest és el fruit de molts anys de treball de persones i entitats que han cregut en l'enoturisme com una manera de descobrir un territori, de preservar un paisatge, de generar oportunitats, de crear activitat econòmica i, sobretot, de compartir una identitat, ha enumerat Lluc. Catalunya és una de les poques regions europees capaces d'oferir 9 rutes del vi amb personalitats completament diferents i, al mateix temps, extraordinàriament connectades. Ha volgut posar en valor el president del Consell Comarcal, el que tenim tot el necessari per a convertir-nos en una de les grans referències enoturístiques d'Europa. Quan al nostre país ens ajuntem, som imparables, ha reblat Lluc. La xarxa de rutes del vi vol enfortir l'enoturisme a partir de 4 àmbits d'actuació. El treball en xarxa, l'estructuració de producte, la promoció conjunta i la gestió compartida de dades. Amb l'impuls de l'Agència Catalana de Turisme i el suport de 4 patronals de turisme, les 9 rutes del vi de Catalunya, amb 244 cellers adherits, guanyaran en visibilitat i competitivitat i voldran, doncs, resoldre la necessitat de comptar amb una anàlisi conjunta de dades enoturístiques a Catalunya. L'enoturisme és més que turisme, no és només visitar cellers, sinó entendre un territori, ha posat sobre la taula la directora de l'ACT, Arantxa Calvé. No és només tastar vins, sinó compartir cultura, paisatge i gastronomia, ha puntualitzat Calvera. Pel que fa al treball en xarxa, les rutes del vi podran posar més en comú coneixements, lideratges i visions en els mateixos espais de treball. I en relació amb l'estructura de producte, destaca la creació d'un manual amb uns requisits a complir per tots els membres de les rutes del vi, que permetran assegurar doncs, la qualitat de l'experiència enoturística. Pel que fa a la promoció, s'estendrà en un nou logotip i s'ha editat un mapa guia digital que radiografia els actius de les nou rutes del vi i les experiències principals de cadascuna amb l'objectiu d'augmentar-ne l'interès i el valor. El catàleg planteja propostes per amants del vi, curiosos i viatgers, és a dir, tota mena de públics, i ressalta que el turisme del vi es pot gaudir els 365 dies de l'any. Una altra novetat és l'edició d'un vídeo promocional que parla d'enoturisme com una experiència viva i transformadora i una opció turística que afavoreix la desconnexió i la lentitud. També hi ha previst realitzar accions conjuntes als principals mercats i amb operadors internacionals. Finalment, en referència a la gestió compartida de dades, s'ha encarregat al Centre Tecnològic de Catalunya, Eurocat, el desenvolupament d'una plataforma central realitzada, compartida i pràctica, anomenada Tourism Data System, Wine Tour, que permetrà administrar i processar dades enoturístiques de forma integral, estandarditzar-les i orientar-les a la presa de decisions, permetent anticipar-se a les tendències de mercat. Catalunya és avui una potència enoturística, una oferta de gran qualitat que atreu centenars de milers de visitants cada any, ha reivindicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i que ha recordat les xifres de 700.000 visitants anuals als cellers i un impacte directe de l'enoturisme al territori que ascendeix als 46 milions d'euros, amb 20 milions relacionats amb les activitats enoturístiques i 26 milions amb la venda directa de vi al celler. Estic convençut que amb aquesta xarxa de rutes del vi arribarem al milió de visitants ben aviat, ha reflexionat en veu alta Samper. Ens falta poder una cosa, doncs que els catalans ens hem de saber vendre millor, ha ironitzat i el titulat, doncs l'Empresa i Treball ha posat exemple als italians i a la pizza. La xarxa de rutes del vi de Catalunya es permetrà explicar al món de manera conjunta i cohesionada la riquesa dels nostres vins, paisatges i experiències, ha recalcat Samper. Des del govern reafirmem, doncs, el nostre compromís amb aquest projecte perquè, impulsant l'enoturisme, fem un millor turisme per Catalunya, ha conclòs el conseller d'Empresa i Treball. I el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, al qual pertany Cunit, tanca el 2025 amb un salt universitari, més activitat assistencial i una millora global de la sostenibilitat. Cada dia de mitjana s'han registrat 479 visites a urgències, 67 intervencions quirúrgiques i 840 visites especialitzades. En el balanç anual destaquen 174.759 atencions a urgències, 14.724 altes hospitalàries i 775 parts. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, al qual pertany Cunit, ha fet pública la seva memòria anual de 2025, un exercici que descriu un any intens de transformació amb avenços estructurals de gran abast, una resposta exemplar davant situacions d'emergència i una consolidació del model assistencial, docent i investigador al territori. I també el Penedès passa a ser una zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. Una notícia que ampliarem més endavant en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit ens recorda de com funciona el sistema porta a porta a Cunit. Separar els residus i deixar els cubells tal i com està establert permet que el servei funcioni correctament i que l'espai públic es mantingui ordenat. Fer-ho bé és senzill i evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. I també ens recorda que aquest cap de setmana esportistes del Club Esports Tenis en Pàdel Cunit han participat al torneig de Benicàssim, representant el nostre municipi amb esforç, compromís i esportivitat. Felicitem doncs els jugadors i jugadores, així com l'equip tècnic i les famílies, per la seva participació i per portar el nom de Cunit arreu. A més, també si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, vine aquest divendres dia 12 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de la vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Recorda, aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda també doncs, aquest taller acompanyant de paternitats, on l'arribada d'un fill o d'una filla és una experiència transformadora. I per això us convidem a participar en acompanyament de paternitats, un espai vivencial pensat per a futurs pares on compartir vivències, resoldre inquietuds i reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la paternitat. Un espai per créixer i aprendre i construir una paternitat més conscient, present i vinculada des dels primers moments de la gestació. Una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i confinançada pel Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya i Generalitat de Catalunya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable, diferent al d'ahir, en què es va imposar el sol tot el dia. En canvi, avui, molts núvols baixos a hores d'ara, que es mantindran fins a mig matí, després ja tindrem més clariana, s'anirà imposant el sol, fins i tot amb un cel més clar a la tarda, per tornar-se a ennuvolar al final del dia. Fins i tot no descartarien que es pugui escapar alguna gota entrada a la nit, però seria ni mullar el terra gaire bé. I amb unes temperatures que han tornat a pujar, s'han situat entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre 24 i 25, amb una humitat alta i xafogor i més notable. Vents febles, amb domini del xaloc, que farà que a la mar hi hagi marejol, amb una miqueta de mar i serà fins a mig matí. Per demà esperem un temps també bastant semblant, amb molts núvols al matí, algunes clarianes imposant-se el sol al migdia, amb un cel més clar a la tarda i amb unes temperatures que tornen a ser altes de nit, entre 20 i 21 de mínima, i demà la màxima al voltant dels 24-25, amb un ambient xafogós, vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí, i de xaloc més reforçat al migdia, la resta de la jornada fent que la mar estigui més moguda amb marejol.
0: Tots els dimecres, a 10:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són 3 quarts d'11 del matí, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 del migdia, 3 hores en format magazín per empalmar, doncs, amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Amb obres incloses, des d'aquí disculpes a l'audiència per tots els sorolls, per això hem començat una miqueta més tard, és que estem fent obres aquí al casal municipal, que ha de quedar molt xulo, i ho quedarà, crec que sí, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està quedant, serà l'orgull del nostre poble. Però no avancem a aconteixements, doncs tot això és la fi de bé, i per tant, doncs, com no des d'aquí, volem recordar a tota la gent que tenim les línies ben obertes per a totes les persones les quals vulguin participar del nostre programa. Poden trucar al telèfon de la ràdio, poden posar-se en contacte amb nosaltres via mail, WhatsApp, i per on faci falta, telemar i aire, I com nosaltres també us donarem numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero com ha de ser, Des d'aquí, doncs, també, com no, volem donar la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, Mari Carme García, Toni Camano, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar amb el nostre sumari de continguts d'avui, dimarts, ja 2 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar-les sota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les 2 ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A banda de tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fet o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També a la 11, aviam si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les seves combinacions guanyadores. També esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, la gent d'actes del nostre municipi, i no contents amb tot això, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 2 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, també, com cada dimarts, ens pujarem amb la nostra muntanya russa particular comandada per Vanessa Sancho, el qual, com sempre, ens parla, doncs, de les seves vivències, i també, doncs, com no, del seu llibre Mi muntanya russa i del nou que ha tret ara, Estigueu atents a la nostra sintonia. A més, també tindrem l'actualitat pastoral de la mà de Maria Román, amb l'horari de les misses, també, doncs, les seves poesies i reflexions. I, a més, també, com no, tindrem l'espai d'humor per Nassos, la sonrisa de Lisi, amb Tete Fané, Moncho Barrajo i companyia. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí realitzarem tots els encàrrecs que desitgis, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis, et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censura, seguit les posarem totes, i a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. A més, també, com no, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals que, com sempre, ofereixen els nostres patrocinadors i que més endavant, doncs, detallarem també en aquest programa, el qual fa possible també des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial a la que aixeca el vol, viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes alguna cosa millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment, doncs, de donar pas a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris i, com sempre, ho farem, doncs, començant pels d'àmbit local i després amb els d'àmbit general, totes aquelles edicions d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, el diari de Tarragona 47, portada amb el següent titular. Tarragona aposta per la seguretat. Calafell, Cunit, la... reivindicada comissaria dels Mossos d'Esquadra ha estat escoltada pel govern. A Vilaseca, durant l'estiu es veurà augmentada la plantilla de policia local amb 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, abandonada de les Gavarres, serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona, el que està previst a l'inici de les obres a mitjans de 2028. En fotografia de portada observem, doncs, aquesta imatge de la seu dels Mossos a les Gavarres, abandonada des de 2011. A Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu de la capella prop de la Misericòrdia. I a Tarragona, Adif avança el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte quedà abandonat fa 20 anys. A Tarragona arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula En el Nàstic. I a Reus Redis tenim Ferran Asensio, que apunta director esportiu. Marxem amb el diari Ara, el que enceta portada amb els casos judicials del PSOE. Feijóo ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia de portada, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociació amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva del Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. A més, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I ja anuncia el Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Pel que fa a la nit de l'Ara, 2026, recordem el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana. Entrades ja a la venda. I avui l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de l'Òria també la trobarem en aquest petit suplement del diari Ara. El deixem i marxem ara sí amb el punt avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem, aquesta estrella de la OTAN, la que està esquinçant el que seria la bandera dels Estats Units i la de la Unió Europea, amb el següent titular: l'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala. Expedient i benedicció. Expedient al policia espanyol que va empantar la manifestant valenciana i més castellà a la visita papal a Barcelona. També tenim crònica d'Anna Serrano. Esquerra Republicana colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin. I també tenim crònica de David Portavella. Espelmes a la moció de censura. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Eric, polivalència i perseverància amb el Premi del Mundial. Ha remat per ser clau al Barça i ara disputarà la Copa del Món. Però encara tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès, El dilema dels docents. Jordi Cominal, Ai, les pomes podrides. Irene Casellas, La bala a la recambra. Emansola, Més que un sou. Julieta Plastro, Edgar Morin, Amor, poesia i saviesa. Xavier Díez, L'esterilització de les classes mitjanes. I Jordi Mulet, l'alcaldessa de Ripoll, veu esquirols. A la capçalera tenim entrevista a Timothy William Waters. jurista i expert en relacions internacionals, el que declara s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal Mereixem a Rubí, demandes que mai no acaben. Entrevistes a l'alcaldessa Ana Maria Martínez i a la cap de l'oposició, Montse Soler. I deixem els diaris també locals, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb Iran. El president dels Estats Units sosté que ha aconseguit frenar Netanyahu, però aquest assegura que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En fotografia de portada tenim el trompista de la Espriella que s'accedeix a Colòmbia. El candidat ultradretà, Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials colombianes amb un missatge de pressió, de presó o mort per als criminals, el qual l'ultra l'observem a la imatge, protegit després darrere un cristall, el que superà a Iván Cepeda, candidat de Gustavo Petro. D'altra banda, Feijó ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar en seguida eleccions. El líder del Partit Popular planteja arribar al govern de forma provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. El Partit Popular i Vox ultimen el pacte a Castella i Lleó. I Salvador Illa anuncia 3.300 milions en fons públics i privats per infraestructures. Pel que fa a la flacidesa, Ozempic emplena les clíniques de cirurgia estètica. I segons els testimonis, el pistoler de Badalona disparà als menors. A Barcelona, la visita del Papa es cola en els souvenirs. I pel que fa al periòdico de Catalunya, també tenim a Salvador Illa, que anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de la qualitat. En fotografia de portada tenim aquest ressò per sortir aviat i abraçar la meva iaia, declara doncs l'Ainhoa, d'11 anys, el qual és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hermatològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. En fotografia de portada, doncs, observem l'Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, al qual rep tractament per una leucèmia. I també tenim acte de relleu. Javier Moll declara: el periòdico compta avui amb un equip guanyador. Gemma Martínez en assumeix la direcció amb el repte de fer un diari més fort. En fotografia de portada també tenim a Javier Moll, a Anza Salasola, Albert Saez i Gemma Martínez a la redacció del Periòdico de Catalunya. I també tenim tendència a l'alça. Les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia. També tenim informe de l'ONIF. L'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. I pel que fa a la primera volta, l'esquerra colombiana qüestiona el triomf de la ultra de la Espriella. I també tenim petició per carta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Per últim, repassem El País. Reunió de l'executiva dels socialistes. Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten al seu partit es tracta d'una forma diferent. La portaveu denuncia una doble vara de medir dels jutges i de la UCO. I el PNV rebutja la nova proposta de Feijó per desbancar el govern. En fotografia de portada tenim la selectivitat amb més mesures contra el copiteig, perquè no puguin copiar. I també el primogènit del fundador de Mango contracta a un investigador privat per la seva defensa. Jonathan Andic lliura la batalla del jurat. D'altra banda, Petro entra al xoc a la segona volta presidencial de Colòmbia. Les denúncies d'irregularitats calenten la campanya electoral. També tenim a Trump, que ordena a Israel detindre l'ofensiva a Líban per salvar la treva. I pel que fa a tribunals, els testimonis desinflen alguns indicis vers el germà de Sánchez. Pel que fa a política, Esquerra Republicana frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. I a la capçalera marxem amb música. La casita de Bad Bunny i la polèmica selecció de dones per emplenar-la. I fins aquí les notícies més destacades a les quals feien referència a les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals hora a hora amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que ens van refrescant de totes les notícies d'àmbit general que van succeint al llarg del dia, com sempre, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Catalunya, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: 9 ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Català número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
6: Cafetería Panadería Núria.
7: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
8: La Marina està morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost, per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Ràdio Cunit. El 107.0.
0: I ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia que para pel nostre poble, com també doncs pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, que recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Això en condicions normals, s'ha restablert la circulació normal pel que fa al dia d'ahir. Recordem doncs que des de les 3 de la tarda i fins gairebé a la vora a les 6 va estar interrompuda la línia a causa d'un accident, d'un atropellament, i al qual doncs ja s'ha restablert la circulació, el que avui funciona amb relativa normalitat, complint-se els horaris previstos, i el qual, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, recordem, està reprogramada l'oferta des de Sitges i Vilanova de Geltrú a 2 trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picabuixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar a la saturada R2 Sud. D'altra banda, també recordem que la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins a Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 Sud fins a Barcelona. Una incidència que també afecta a la R13, a la R15, a la R16 i a la R17. També recordem que a la R3, que se'ns ha descuidat de comentar, a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figueró, on els viatgers no tenen, doncs, no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figueró, ara com anar a fer transport a l'estació de Centelles. A Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on, deguts als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis amb la saturada R2 Sud. Consulta tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb

al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus, de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maror, però baixant a marejol al final del dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina proposta ens realitzes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Dones de Treballadores Sexuals.
0: Ui, molt bé, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. També tenen el seu dia.
0: Ah, perfecte. Molt bé,
1: I
0: molt bé.
1: I com tot, sempre hi ha una cançó per tot.
0: Aviam, quina és?
1: Doncs és Ricardo Arjona i es diu Mujer, el tema.
0: Ah, molt bé, doncs amb això ho reivindiquem, clar que sí. Doncs amb aquest tema ens quedem, de Ricardo Arjona, Mujer. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si Déu vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores de resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE del dia d'ahir, on el número premiat precisament va ser el número 11. El cupó diari, el 78.747, 78747 de la sèrie 26. El triplex de la 11, el número premiat és el 718, 718. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 24, 27, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 65, 66, 69, 73 i 75. I el sorteig midia, la data premiada és la del 20 d'octubre de 1996 amb el 5 de trèvols. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens ha facilitat Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: Igual és un adjectiu que expressa que una persona o cosa té trets en comú amb una altra persona o cosa. És a dir, que en té la mateixa aparença, característiques...
3: Per exemple, la Maria és igual que sa mare. Aquest cotxe és igual que el meu.
2: Quan ens referim a persones, també podem utilitzar l'adjectiu pastat en el sentit d'igual. La Maria és pastada a sa mare.
3: Ara bé, no és correcte utilitzar l'adjectiu igual quan volem expressar probabilitat. Per exemple, quan no sabem si podrem o no fer alguna cosa.
2: Igual vinc aquesta nit a sopar. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser vinc aquesta nit a sopar. Correcte.
2: Altres exemples. Demà igual plourà. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser demà plourà.

I ara sí, arribes a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026. I començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem a l'any 455, on els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables. Es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. A més, l'any 553, també tal dia com avui a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople que començà el 5 de maig, on el concili condemna el nestorianisme. Doncs bé, a partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, comencem a viatjar i a repassar la història i arribem ja al 1442 a Nàpols, on Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. A més, a tal dia com avui de l'any 1485, a Casar Bonaire, avui Casar Bonella, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la villa. I ja al segle XIX, al 1835, el port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858, l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. Però encara tenim més notícies. Arribem a l'any 1888, a Barcelona, on apareix la publicació anarquista Tierra y Libertad, que dirigeix Federico Urales. I amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1940, als Estats Units d'Amèrica, es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. Seguim avançant i arribem al 1977, a Espanya, on el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I al 1979, a Barcelona, un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. A més, el mateix any, 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I abdica. Itàlia, com avui, deixa el tron al seu fill Felip de Borbó, que governarà amb el nom de Felip VI. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
2: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de bé fi, fins demà al matí.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra, i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: El Santoral i aniversaris.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Sí, senyor, aquestes són les vies de comunicació directes per participar del nostre Happy Birthday particular, la secció a la qual, com sempre, felicitem a tothom pel seu santoral, pel seu aniversari o pel que faci falta. Recordem que a banda dels telèfons també tenim les nostres vies telemàtiques, la web Ràdio Cunit en majúscules i, com no, també les nostres xarxes socials també, eh?
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
3: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directa les quals pots utilitzar, doncs, com no, i en agraïment a la vostra participació us en doneu el número del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Avui tenim el temps força apretadet, o sigui que anem ràpidament a repassar el nostre santoral d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026, i volem felicitar Sant Alejandro, Amèlia, Atalo, Biblides, Blandina, Dictina, Domingo, Elmo, Pagato, Erasmo, Esteban, Eugenio, Guido, a San Marcelí, Maturo, Nicéfor, Nicolau, Pere, Pontífex, Pondino, Delmo, Ulric i Betio. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats, i agafem el nostre telefonotron per intentar, doncs, felicitar a una persona a la que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Atenció, perquè truquem cap a Barcelona, a veure si ens agafa el telèfon Ferran Serra, el que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia. Ai, encara no l'agafa, encara no l'agafa. Bé, doncs ràpidament, doncs a veure si li podem fer aquesta sorpresa en vídeo directe. Potser està treballant, potser està estudiant, potser està fent alguna altra cosa. Però bueno, doncs...
4: Se te ha redirigido al buzón de...
3: Vaja. Tornem a provar-ho. Segon intent. A veure si ens l'agafa, a veure si hi ha possibilitat de fer aquesta sorpresa en vídeo directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ara sí, quan ja són les 12 i 11 minutets, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Hola, en Ferran Serra, sisplau.
5: El mateix.
3: Avui és el teu aniversari, veritat?
5: Sí.
3: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Vaja. Acaba de fallar la línia. Tornem a provar-ho. S'ha tallat la comunicació. A veure si ara sí podem recuperar la línia. S'havia tallat la comunicació. Ferran, què tal estàs? Moltes felicitats, eh?
5: Gràcies.
3: Què tal? Prova bé el dia o no?
5: Prova treballant des de les 8 del matí.
3: Vaja, doncs anem ràpidet, no volem molestar. Has rebut molts regals o no?
5: No, encara no.
3: Doncs volem fer un de musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
5: California Dreaming,
3: doncs ràpidament anem a posar-la i a més et donarem numeret, t'emportes el número 316 pel sorteig de premis d'aquesta setmana, d'aquest divendres, a través de la 107 de l'FM. Doncs escolta'm, Ferran, de part de tots els teus amics, et desitgem que passis un feliç dia, que per molts anys en vida nostra, i a disfrutar-los, d'acord? Una forta abraçada, adeu-siau, bon dia. Ahí va, California Dreaming. Ferran Serra, t'emportes el 316.

0: no hay manera de ponerse en contacto contigo, Venga, María, que tenemos que realizar la sección, una sección la cual, como siempre, ens ofereix amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, a l'horari de les misses, i, com no, també els seus consells i poesies i reflexions, a les que, com sempre, culminen dos cançons, i que, com sempre, doncs, és un plaer de compartir una estona de ràdio amb ella, com cada dimarts al matí, aquí en aquest espai, al Cunit del Dia de Ràdio Cunit. Sembla ser que teníem comunicació amb ella, ens ha agafat el telèfon, la teníem connectada i s'ha penjat la línia. Potser aquest telèfon va a piles o a bateria i s'ha acabat la bateria. María, si nos escuchas, por favor, llama a la ràdio 977-674-918. 977-674-918. El telèfon del directe de Ràdio Cunit. Tenim les línies ben obertes i són aquestes, ja ho saps, eh? Venga, pues, María, que a ver si nos escuchas, nos coges el teléfono o nos llamas, por favor, porque no hay manera de ponerse en contacto contigo y poder realizar la sección. Esperem una miqueta, recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, anem a recordar-les, són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit, a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o també missatge privat.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: saps?
1: Ràdio Conill. El 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 9 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Uns 200 voluntaris de Protecció Civil, 26 d'ells del Penedès, donaran suport a la visita del Papa Lleó XIV. Les seves funcions inclouran també la detecció d'incidències i el suport dels cossos d'emergències i seguretat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i Creu Roja. Segons Es Diari, un total de 197 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de 35 municipis catalans participaran en el dispositiu preventiu organitzat amb motiu dels actes multitudinaris previstos durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i que tindran lloc avui i demà. El dispositiu comptarà amb presència destacada al territori penedesenc amb 26 voluntaris de la vegueria del Penedès que s'integren a les tasques de suport logístic i d'atenció a la ciutadania. Els voluntaris desplegats tindran funcions principalment d'informació i orientació al públic, acompanyament dels assistents i detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. També donaran suport a l'organització i als cossos de seguretat i emergències. El dispositiu s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra i compta igualment amb la col·laboració de la Creu Roja en tasques de suport logístic. Les 197 persones voluntàries provenen de 35 associacions municipals de protecció civil d'arreu de Catalunya, amb participació de municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Sant Boi de Llobregat, el Vendrell, l'Arbós, entre d'altres. En el cas del Penedès, els 26 voluntaris es distribueixen entre diferents municipis de la vegueria, reforçant així la presència del territori en un dispositiu de gran abast. Per comarques, el dispositiu es reparteix principalment entre el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Vallès Occidental i també el Baix Penedès, on també hi seguideixen el Vallès Oriental, entre altres territoris del país. Des de l'organització es destaca el paper clau del voluntariat de protecció civil com a suport essencial en esdeveniments de gran afluència, especialment en la prevenció i la gestió d'incidències en espais públics. Encara tenim més notícies. El proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa la posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit com la amb igualtat, llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través de la Servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes i innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes del 8 al 23 de juny, al qual les places són limitades, i es recomana formació i formalitzar-les amb la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I també recordem que en el dia d'avui es finalitzaran doncs, els treballs d'estesa d'aglomerat als camins de Cunit, en el tram de la carretera del Rosers. Ahir es va dur a terme l'estesa d'aglomerat i aquests treballs van comportar el tall total del trànsit durant tota la jornada. Per tant, el servei de bus urbà va quedar afectat i l'horari d'afectació va ser fins a les 6 de la tarda. Aquells treballs es realitzen en dues franges horàries. La primera franja de 8 del matí a 10, la qual no va afectar el servei habitual de bus, i la segona franja de 10 del matí a 1 del migdia i de 2 del migdia a 6 de la tarda amb afectació al servei de bus. Per tal de no deixar sense servei els usuaris del bus urbà en la segona franja, es va acordar conjuntament amb l'empresa Plana un recorregut alternatiu. En aquest recorregut s'eliminà la parada del carrer Londres, del Rosers, i només es va donar servei a la parada del carrer París, també al Rosers. Així mateix, com el recorregut alternatiu era més llarg que l'habitual, eliminant expedicions per tal de poder complir els horaris que es mantinguessin, adjuntant els horaris dels serveis, marcant en requadre vermell els que estaven eliminats. Avui s'executaran els reductors previstos als tres camins. Aquests treballs requereixen trànsit alternatiu de vehicles, però no es produiran talls totals de circulació. Posteriorment, s'executaran els treballs de pintura de la senyalització horitzontal sense afectació rellevant pel trànsit. I també recordem que aquest dissabte Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolida com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim va acollir la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que ofereixen als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es va complementar amb l'àmplia oferta gastronòmica dels restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran restaurants com la Rosseria, l'hotel Restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Casas, que elaboren tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, el Passeig Marítim 57 a la platja de les Sorres. Etiquet de xarrelada, 15 euros. Dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podrà adquirir consumicions individuals. Doncs per només 3 euros podreu obtenir o bé un tiquet de vi, o també de tapa o de postre, i també 5 euros pel tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat aquesta jornada d'atenció al municipi que té lloc en el dia d'avui, a la plaça de la Vila, de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es fa amb cita prèvia i s'atenen les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Era del Sud i els regionals afectats per les obres dels túnels del Garraf recuperen progressivament el servei. Tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera des del dia d'ahir. Doncs Rodalies està recuperant ja de manera progressiva el servei ferroviari habitual a Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf, concretament es restableix de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 de Móra la Nova, Riba, Roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es va mantenir durant tota la jornada del dia d'ahir, durant la qual els autobusos van seguir en funcionament. El restabliment de les freqüències i circulacions habituals ha avançat, doncs, una setmana sobre el calendari previst, el que, després de la realització de les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, avui els trens de la línia R2 Sud ja han tornat a circular en doble via. Aquestes actuacions, iniciades el passat 16 de març, van comportar durant prop de 3 mesos modificacions en la circulació ferroviària a la nostra línia i als serveis regionals del sud. Es restableix, doncs, de forma ja habitual la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals, així com el servei ferroviari de la línia R15. En el cas d'aquest darrer tram, encara realitza en transport alternatiu per carretera per les limitacions temporals de velocitat implementades després del temporal Harry del passat mes de gener. La recuperació del servei s'ha fet una vegada suprimides les limitacions temporals de velocitat més significatives, però les obres d'infraestructura continuaran fins a assolir els temps de viatge originals. Per aquest motiu, la reposició del servei es fa amb uns horaris especialment adaptats a la convivència de les obres i les limitacions temporals de velocitat encara presents. Els trens d'aquesta línia, amb origen i destinació a Saragossa, també hauran de fer un transbordament de tren a Móra la Nova. Tot i la recuperació de la circulació en els trens dels serveis regionals del sud, es mantenen els autobusos durant el dia, doncs, per facilitar la mobilitat de les persones que no hagin pogut programar el seu desplaçament amb anterioritat. I per més informació i consultar horaris es pot visitar al web rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, utilitzant l'aplicació de Rodalies de Catalunya o consultant els canals habituals d'atenció al client. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Segons el diari de Tarragona, Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. La intervenció en el que era el port de la tèrmica de Cubelles tindrà efectes per les platges de Cunit i Calafell. Finalitzada la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny i les que estaven sota terra, Endesa prossegueix amb la retirada dels dics que formaven el conegut com a port de la central, però que en realitat era una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua es va fer, doncs, un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria i es plantejà 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment eliminar 425 metres del dic central principal, a més d'altres barreres de pedres. Les obres van exigir d'un anàlisi d'afectació, només per la platja de Cubelles, sinó també per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades, la dàrsena que formava aquest port, es va, doncs, abocar sobre la costa de Cubelles en la mateixa zona i que ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan a la meitat del projecte per poder estar finalitzades el segon semestre de 2027. Les roques que retiraran del dic principal es destinaran a la construcció d'infraestructures en altres zones de Catalunya, ja que en aquest volum i tamany és difícil trobar-les en canteres. Són 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran per obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé 1,20 metres d'amplada, el resultat dels treballs generen expectació a Cunit i Calafell per a l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar sobretot a la part del dic central s'alliberarà una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a les platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que aquesta solució garantitza una estabilització perquè no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdua. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament que realitzen suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs, es farà una monitorització, seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs a Cubelles es trobaran en la presència de dos nius de Curiol Camanegra, el qual Endesa realitzarà un seguiment de les postes, evitant, a més, treballs en zones pròximes. Les postes ja eclosionaran amb èxit. I la Generalitat i Ministeri plantegen com salvar la desalinitzadora de Cunit-Cubelles sense ajuda europea. Segons el diari de Tarragona, la Comissió Europea adverteix que no financiarà l'obra, ja que prioritza altres accions per la gestió de l'aigua. S'anuncia com a una obra estratègica per afrontar períodes de sequera que cada vegada són més llargs i intensos. Una desalinitzadora entre Cubelles i Cunit, del Foix, permetria impulsar aigua a l'àrea de Tarragona per la canalització del Consorci d'Aigües de Tarragona i també a Barcelona per les aigües del Ter Llobregat. En aquesta zona arriben amb dues xarxes. Fa uns dies el projecte amenaçava amb quedar l'aire. La Comissió Europea va advertir que no aportaria recursos per la desalinitzadora del Foix ni per la de la Tordera 2 a Blanes, el que també està prevista per la Generalitat i amb dues acordades pel Ministeri. Govern Central i la Generalitat havien sol·licitat financiar amb fons Next Generation i FEDER que no arribaran. El cost de la planta del Foix és una 290 milions, on Generalitat i Govern Central acordaran impulsar la licitació amb dos projectes, junt al de la Tordera, de manera conjunta, i que ascendeixen a més de 500 milions d'euros. La Unitat de Gestió de l'Aigua de la Comissió Europea adverteix que la desalinitzadora és admissible després de mesures per reduir la demanda, millorar l'eficiència, evitant fugues i reutilitzant cabdals. Les desalinitzadores no han de ser l'única resposta davant la sequera, destaquen. Afegeixen a l'elevat cost econòmic de la desalinització, tant en la construcció com en el consum energètic o l'impacte d'abocar la salmuera al mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assenyalà l'objectiu de que Catalunya, el 2020, disposés d'un 70% de recursos hídrics que no dependrien de la pluja. La desalinitzadora del Foix tindria una capacitat inicial de 20 hectòmetres cúbics, l'any ampliables a 30 hectòmetres cúbics. A l'anunci de la Unió Europea exigia trobar una alternativa. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, proposa a la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, una fórmula de financiació per desbloquejar amb dues plantes. Passaria per sol·licitar un préstec al Banc Europeu d'Inversions i emplear, doncs, fons estatals. Hi hauria una aportació de 145 milions del Ministeri per la Transició Ecològica i 145 milions amb un préstec del Banc Europeu d'Inversions. La proposta passa per afrontar les inversions amb la tarifa que paguen les empreses i que s'acaba repercutint en el rebut. Per això falta la inversió inicial. Generalitat i Ministeri asseguren que es mantindran els dos projectes, però la de Cunit-Cubelles podria retrasar-se respecte a les previsions desitjades. El secretari d'Estat, Hugo Morán, confirma que es manté en actuacions a desenvolupar per al seu programa i execució reconegudes d'una concreció posterior del seu abast tècnic, calendari, necessitats i condicions de col·laboració entre les administracions. Les condicions financeres hauran de precisar una vegada s'avanci en aquesta definició i es disposi d'una programació efectiva. El Ministeri destaca que ambdues plantes són estratègiques per garantir el subministre d'aigua a les províncies de Tarragona i Barcelona per coordinar amb la Generalitat accions, el que destaca que la de la Tordera tingui una prioritat i definició avançada. I d'altra banda, avui els alumnes del Baix Penedès ja poden fer la selectivitat al Vendrell. Els alumnes del Baix Penedès comencen avui la selectivitat a la mateixa comarca sense la necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així, ho referma el Departament de Recerca i Universitats al que seria Eix Diari, després de que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat al Pau sense sortir de la comarca. En concret, hi ha tres tribunals de la pau a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es fan les proves, els quals han començat avui i que també tindran lloc demà i demà passat. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Adreu Nin, que acolleixen els alumnes d'aquests dos centres, a més dels instituts Mediterrània del Vendrell i l'Institut La Talaia de Segur. El segon tribunal està situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinen els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí-de-Bà de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Juliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total, són uns 400 alumnes del Baix Penedès que han començat avui les PAU. D'altra banda, Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb la posada en marxa de la xarxa de rutes del vi. El projecte plega 9 rutes del territori i l'objectiu és superar els 700.000 visitants anuals als cellers. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb el llançament de la xarxa de rutes del vi, un projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades que agrupa les nou rutes del vi del territori. La ruta del vi i denominació d'origen a l'Ella, ruta del Trapat i vins de la Conca de Barberà, ruta del vi denominació d'origen a Empordà, ruta del vi de Lleida, ruta del vi del Penedès, la de Gana amb 25 anys d'història, ruta del vi denominació d'origen Pla de Bages, ruta del vi i denominació d'origen protegit de Priorat, denominació d'origen Montsant de nova creació, la ruta del vi i denominació d'origen Tarragona i ruta del vi denominació d'origen Terra de l'Alta. La xarxa de rutes del vi és una oportunitat per a treballar de manera cooperada, compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món, ha afirmat el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch. Aquest és el fruit de molts anys de treball de persones i entitats que han cregut en l'enoturisme com una manera de descobrir un territori, de preservar un paisatge, de generar oportunitats, de crear activitat econòmica i, sobretot, de compartir una identitat, ha enumerat Lluch. Catalunya és una de les poques regions europees capaces d'oferir nou rutes del vi amb personalitats completament diferents i, al mateix temps, extraordinàriament connectades. Ha volgut posar en valor el president del Consell Comarcal el que tenim tot el necessari per a convertir-nos en una de les grans referències enoturístiques d'Europa. Quan al nostre país ens ajuntem, som imparables, ha reblat Lluch. La xarxa de rutes del vi vol enfortir l'enoturisme a partir de quatre àmbits d'actuació. El treball en xarxa, l'estructuració del producte, la promoció conjunta i la gestió compartida de dades. Amb l'impuls de l'Agència Catalana de Turisme i el suport de quatre patronals de turisme, les nou rutes del vi de Catalunya, amb 244 cellers adherits, guanyaran en visibilitat i competitivitat i podran, doncs, resoldre la necessitat de comptar amb una anàlisi conjunta de dades enoturístiques a Catalunya. L'enoturisme és més que turisme, no és només visitar cellers, sinó entendre un territori, ha posat sobre la taula la directora de l'ACT, Arantxa Calvé. No és només tastar vins, sinó compartir cultura, paisatge i gastronomia, ha puntualitzat Calvera. Pel que fa al treball en xarxa, les rutes del vi podran posar més en comú coneixements, lideratges i visions en els mateixos espais de treball. I en relació amb l'estructura de producte, destaca la creació d'un manual amb uns requisits a complir per tots els membres de les rutes del vi que permetran assegurar doncs, la qualitat de l'experiència enoturística. Pel que fa a la promoció, s'estendrà en un nou logotip i s'ha editat un mapa guia digital que radiografia els actius de les noves nou rutes del vi i les experiències principals de cadascuna amb l'objectiu d'augmentar-ne l'interès i el valor. El catàleg planteja propostes per amants del vi, curiosos i viatgers, és a dir, tota mena de públics, i ressalta que el turisme del vi es pot gaudir els 365 dies de l'any. Una altra novetat és l'edició d'un vídeo promocional que parla d'enoturisme com una experiència viva i transformadora i una opció turística que afavoreix la desconnexió i la lentitud. També hi ha previst realitzar accions conjuntes als principals mercats i amb operadors internacionals. Finalment, en referència a la gestió compartida de dades, s'ha encarregat al Centre Tecnològic de Catalunya, Eurocat, el desenvolupament d'una plataforma central realitzada, compartida i pràctica, anomenada Tourism Data System, Wine Tour, que permetrà administrar i processar dades enoturístiques de forma integral, estandarditzar-les i orientar-les a la presa de decisions, permetent anticipar-se a les tendències de mercat. Catalunya és avui una potència enoturística, una oferta de gran qualitat que atreu centenars de milers de visitants cada any, ha reivindicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i que ha recordat les xifres de 700.000 visitants anuals als cellers i un impacte directe de l'enoturisme al territori que ascendeix als 46 milions d'euros, amb 20 milions relacionats amb les activitats enoturístiques i 26 milions amb la venda directa de vi al celler. Estic convençut que amb aquesta xarxa de rutes del vi arribarem al milió de visitants ben aviat, ha reflexionat en veu alta Samper. Ens falta poder una cosa, doncs que els catalans ens hem de saber vendre millor, ha ironitzat i el titulat, doncs l'Empresa i Treball ha posat exemple als italians i a la pizza. La xarxa de rutes del vi de Catalunya es permetrà explicar al món de manera conjunta i cohesionada la riquesa dels nostres vins, paisatges i experiències, ha recalcat Samper. Des del govern reafirmem, doncs, el nostre compromís amb aquest projecte perquè, impulsant l'enoturisme, fem un millor turisme per Catalunya, ha conclòs el conseller d'Empresa i Treball. I el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, al qual pertany Cunit, tanca el 2025 amb un salt universitari, més activitat assistencial i una millora global de la sostenibilitat. Cada dia de mitjana s'han registrat 479 visites a urgències, 67 intervencions quirúrgiques i 840 visites especialitzades. En el balanç anual destaquen 174.759 atencions a urgències, 14.724 altes hospitalàries i 775 parts. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, al qual pertany Cunit, ha fet pública la seva memòria anual de 2025, un exercici que descriu un any intens de transformació amb avenços estructurals de gran abast, una resposta exemplar davant situacions d'emergència i una consolidació del model assistencial, docent i investigador al territori. I també el Penedès passa a ser una zona única per al transport sanitari amb, 121 ambulàncies. Una notícia que ampliarem més endavant en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit ens recorda de com funciona el sistema porta a porta a Cunit. Separar els residus i deixar els cubells tal i com està establert permet que el servei funcioni correctament i que l'espai públic es mantingui ordenat. Fer-ho bé és senzill i evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. I també ens recorda que aquest cap de setmana esportistes del Club Esports Tenis en Pàdel Cunit han participat al torneig de Benicàssim, representant el nostre municipi amb esforç, compromís i esportivitat. Felicitem, doncs, els jugadors i jugadores, així com l'equip tècnic i les famílies, per la seva participació i per portar el nom de Cunit arreu. A més, també si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, vine aquest divendres dia 12 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a 8:00 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Recorda, aquest dissabte, a 5:15 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda també doncs, aquest taller acompanyant de paternitats, on l'arribada d'un fill o d'una filla és una experiència transformadora. I per això us convidem a participar en acompanyament de paternitats, un espai vivencial pensat per a futurs pares on compartir vivències, resoldre inquietuds i reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la paternitat. Un espai per créixer i aprendre i construir una paternitat més conscient, present i vinculada des dels primers moments de la gestació. Una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i confinançada pel Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya i Generalitat de Catalunya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable, diferent al d'ahir, en què es va imposar el sol tot el dia. En canvi, avui, molts núvols baixos a hores d'ara, que es mantindran fins a mig matí, després ja tindrem més clariana, s'anirà imposant el sol, fins i tot amb un cel més clar a la tarda, per tornar-se a ennuvolar al final del dia. Fins i tot no descartarien que es pugui escapar alguna gota entrada a la nit, però seria ni mullar el terra gaire bé. I amb unes temperatures que han tornat a pujar, s'han situat entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre 24 i 25, amb una humitat alta i xafogor i més notable. Vents febles, amb domini del xaloc, que farà que a la mar hi hagi marejol, amb una miqueta de mar i serà fins a mig matí. Per demà esperem un temps també bastant semblant, amb molts núvols al matí, algunes clarianes imposant-se el sol al migdia, amb un cel més clar a la tarda i amb unes temperatures que tornen a ser altes de nit, entre 20 i 21 de mínima, i demà la màxima al voltant dels 24-25, amb un ambient xafogós, vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de xaloc més reforçat al migdia, la resta de la jornada fent que la mar estigui més moguda amb marejol.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Hola, amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies. Que sube la marea y esto no da
6: más de sí. Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis une femme migrée.
4: Ich bin migrierte Frau.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشني رنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: Watashi wa iko sareta josei desu.
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
13: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música, cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cuní. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
7: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
8: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
9: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
6: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
10: El Café de la Mañana, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio de reflexión, información y entretenimiento. Los jueves de 6 a 7 de la mañana con Heider Williams y Asier Rodríguez. Amenizamos tu mañana de jueves desde el 107.0. Radio Cunit, nos despertamos contigo.
11: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Molt bona tarda.
1: O molt bona nit. Tornem a la temporada del 2025, finals i...

0: Hola, què tal, amigues i amics de la cuina d'en John? Com estem?
1: Bueno, jo crec que estem força bé. Passat tot l'estiu i ara tornem un cop de nou aquí. No fer ni criant pèl.
0: Molt bona nit, amigues i amics de la cuina d'en John. Una setmana més amb vosaltres. Sí, sí, podeu ballar i fer el que vulgueu, eh?
1: Sí, podeu fer el que vulgueu, però aneu en compte, sobretot per no caure al terra, eh?
0: Què tal, John? Com ha anat a l'estiu?
1: Bé, no sento les cames, però tot bé, tot bé. Al Vietnam les coses estan diferents i, bueno, ja saps que igual tinc que anar cap a la zona de... Bueno, ja saps on hi ha gresca, hi ha guerra, jo tinc que anar allí amb els meus...
0: En què? Amb els teus què?

programa, qualsevol, amb les nostres receptes de cuina, que sempre són les més interessants, i amb els nostres convidats.

Avui tenim de convidat el nostre amic que té dos personatges, ell mateix és dos persones, però és una.

Bueno, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí amb vosaltres. I ara passarem una recepta, que és una recepta d'una lasanya feta, molt bona. A veure com en surt, vale? Per aquesta lasanya, el que necessitarem seran 700 grams de bolets, setes, el que vulgueu, xampinyons, shiitake, níscalos, el que vulguem. 700 grams. 18 planxes de lasanya, dos dents d'all, un porro, 250 grams de salsa de tomàquet, amb una miqueta d'oli d'oliva extra perquè quedi tot ben sofregit. Una mica de tomillo, pebre negre, una mica de vi, formatge gran padano. Per la beixamel necessitarem 4 culleradetes de farina, de blat, una mica de 70 grams de mantega, mig litro de llet, pot ser sencera o la que vulgueu, una miqueta i un polsim de nou moscada, sal, pebre negre, al gust, i una altra vegada sal i pebre, al gust, el que vulgueu vosaltres. Per fer aquesta recepta farem el següent. Aquesta lasanya us ofereix una alternativa amb una lasanya que no és ni de carn ni de peix. Està feta de només de bolets, però porta com si fos una lasanya normal i corrent amb la seva salsa beixamel. Llavors, abans de tot, netejarem bé els bolets per treure-hi tota la terra. Ho farem, si pot, amb un pinzellet, que no es mulli gaire, perquè si es mullen ja queden... Per mi ja no queden bé. Pelarem els alls, els tallarem a daus, els porros també els tallarem i els netejarem, pisarem la terra, tallarem els porros ben talladets a trossets amb els alls, el que hem dit, 3-4 culleradetes d'oli extra d'oliva, per això pot ser d'aquí de la terra de costat, no? Que anem a... Vale? I posarem tot això a una temperatura mitja. Afegirem una miqueta de el tomillo, els bolets, cuinarem tot això ben fet amb una miqueta, deixarem que tota l'aigua s'evapori. Posarem sal, vi i deixarem que s'evapori l'alcohol durant uns 5 minuts. Afegirem 200 grams de salsa de tomàquet, que ja estava precuinada. Apagarem el foc i ho deixarem tot a banda. Amb una altra paella gran posarem a fondre una miqueta de mantega i cuinarem amb farina una miqueta de sal, cuinarem tot això treballant-ho com si fes per fer la bona beixamel, incorporarem la llet, ho anirem bellugant i posarem la farina perquè quedi fregideta. Afegirem amb aquesta paella i no deixarem mai de bellugar aquest afegit. Posarem tota una temperatura mitja-baixa perquè no quedin els grúmols i comenci a bullir. Començarem durant 5 minuts i anirem posant el foc. Cuinarem les plaques per fer la lasanya amb un fondo d'aigua que quedi ben bullit. Posarem el tomàquet, col·locarem la pasta i distribuirem tot això, els bolets, amb una superfície. Amb aquesta salsa de beixamel anirem posant aquest... espolvorarem el formatge italià de gran padano. Posarem al final la pasta, els bolets, la beixamel, el gran padano. Col·locarem també les plaques de lasanya
i la resta de salsa. Es colarem amb una abundant quantitat de formatge. Posarem al forn a 190 graus, a dalt i a baix, a 190 graus, com hem dit, durant 15 minuts. Això ho cuinarem i posarem tot al grill durant 10 minutets perquè quedi ben daurat. Ho traurem del forn i servirem la lasanya. I ja tenim la nostra recepta.

Joan. Avui quina recepta ens portes? Bueno, la recepta que ens porto jo avui és un postre. Ah, vale. I quin postre és? És un postre que farem amb xocolata, blanc, i una miqueta de frangüesses i coses d'aquestes. Ah, vale, pues ens sembla molt bé. Els ingredients que necessitarem avui seran una tableta de xocolata blanc, pot ser de la marca Nestlé o de la que vulguem, una altra tableta de xocolata en llet per postre, 300 grams de maduixes fresques. El que farem primer serà col·locar un motllo amb les tauletes i posarem les maduixes ben ordenades. Anirem a fondre el que seria el xocolata i posarem el que seria dintre, doncs, perquè es vagi fonent. Posarem la xocolata amb les maduixes o frangüesses i anirem donant copets perquè vagi ben, tot ben assentat. A sobre posarem la xocolata amb llet i posarem tot ben pla, amb una espàtula. Ho posarem primer al congelador durant una hora. Una vegada tinguem això fet, ja tindrem el nostre plat fet. És una formatge, és un postre de reposteria que podem fer amb els fruits vermells i amb diferents tipus de cobertura. La veritat és que és un plat que és força bo. Molt bé, John, m'agrada, o sigui, és un plat, un postre que estaria fet en xocolata blanc, en xocolata negra i 300 grams de frangüesses o maduixes d'aquestes. Això mateix, tio. Molt bé, doncs vinga,

0: Molt bé, amigues i amics de la cuina d'en John de Ràdio Cunit. Aquí estem una setmana més lluitant.
1: Sí, la veritat estem lluitant. Sobretot per la desgràcia que tenim, bueno, entre cometes, amb les guerres que tenim aquí. Això és un infern. És un infierno, tío. En el Vietnam les coses eren diferents.
0: Ja ho sé, John, ja ho sé. I ara t'aniràs allí a Gaza a lluitar?
1: Sí, la veritat, ja tinc preparat el meu M16 i diferents tipus de balística per lluitar. Però la veritat és que no sé per on tires trets.
0: Ah, no saps? Per on tires trets?
1: Bueno, sí, però...
0: Abogado! Molt bé, vinga. Bona, amigues, amics de la cuina d'en John. Una setmana més aquí amb vosaltres, us donarem consells. Feu esport, mengeu bé, intenteu controlar les vostres addiccions o coses que no són positives, que tothom les tenim. Intenteu lluitar per ser millors persones i per estimar a tothom.
1: La veritat és que si sou bones persones, no és que anireu al cel, però estareu més contents per dormir. Sou millors persones, sempre.
0: Sí, la veritat és que ser millor persona, estimar els companys que tenim al costat, o el pròxim, com es diu, el pròximo, sempre es anirà bé. La salut mental és molt complicada.
1: Sí, com ho diguen a mi.
0: Sí. Que ho diguin a tu i que ho diguin a mi, que ho diguin a qualsevol. La lluita que tenim cada dia és per ser millors persones, estimar i sempre intentar ajudar a la gent.
1: Això mateix.
0: Bé, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí i fins la propera.
1: Sí,

0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
9: Me bañan de hermosura.
8: A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem com superan desafiaments, mantenen vivas les tradicions y aportan un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Cantamos. Sintonitzant i forma part d'aquesta celebració.
9: Que somos libres.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
11: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
4: Molt bon dia, benvinguts a aquest nou espai, pregunta a l'alcalde, que com cada setmana doncs podem convertir a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Avui edició de dimecres 6 de maig de 2026 i recordem a tota la nostra audiència que ja obrim les nostres línies perquè doncs a tota la gent que doncs estigui escoltant baixa doncs pugui fer-li qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit. Recordeu que també durant tota la setmana podeu deixar el vostre encàrrec també a través de les nostres vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
5: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
4: També a la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules. I dit això, ara sí, doncs donem la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, senyor Jaume Cassanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jaume. Molt bé, molt bé.
4: Què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé?
6: Tot bé, hem gaudit de la fèria i ara vinc del mateix lloc on es feia la fèria. Estan fent ara un speed job dating, que
4: sí, senyor.
6: És allò una oferta de feines allò que la gent ve i els agafen. I esperem doncs que la gent tingui sort i puguin trobar feina, que és el que volen.
4: Clar que sí, perfecte. Doncs si et sembla, doncs entrem en matèria i ja donem pas a la primera trucada. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Adrián Sánchez. Adrián, què tal estamos? Buenos días. Bon dia.
7: Bon dia.
4: Des de quina zona es truca?
7: Des de Cunit.
4: Des del casc antic?
7: Sí.
4: Perfecte, doncs endavant. Quan vulgui ja li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
7: Vale, pues mira, yo quería preguntar por el tema de iluminación y seguridad en el casco antiguo. ¿Sabes? Que el problema que tenemos aquí es que hay muy poquita iluminación por la noche y sobre todo la seguridad. ¿Sabes? Digamos que necesitamos un poquito más de policías por aquí, por la zona. Y bueno, y aparte de eso, el paso de peatones que está en la carretera principal, que pusieran más iluminación.
6: Bon dia. Mira, t'explico. El tema de la il·luminació al casc antic...
7: Sí.
6: Hi ha alguns carrers que alguns veïns m'ho han dit i llavors, si es pot, es puja la intensitat de la llum, d'acord? Mm-hmm. El que passa, hi ha alguns jocs on alguns veïns no ho volen perquè després diuen que tenen la llum dins de casa i això, però es pot estudiar si hi ha alguns carrers concrets on creuen que es pugui, que s'hagi d'augmentar la intensitat de la llum. Nosaltres això ho podem estudiar. Després, el tema de la policia, nosaltres vam impulsar ara fa uns mesos unes patrulles conjuntes amb els Mossos d'Esquadra i la policia local pel casc antic, que ara es tornaran a fer, i és una manera també de que la policia local, alguna de les patrulles també ho fa a peu, caminant, que també és una manera d'aproximar la seguretat a la ciutadania i en aquest cas en el casc antic, i també fèiem servir, quan es fèiem aquestes actuacions amb els Mossos d'Esquadra, fèiem servir també la unitat de drons per tenir una visió del conjunt del casc antic i per poder arribar a més espais, no? I en aquest sentit, nosaltres amb la policia ara estem en un procés que abans d'ahir vam nomenar un nou caporal. Ara traurem unes places vacants que tenim d'agents de la policia local, i en principi d'aquí pocs mesos tindrem un altre cop tota la plantilla al complet i podrem reforçar algunes patrulles i alguns torns, en aquest sentit. Jo tornaré a trucar a Mossos perquè reforcin també la seva presència aquí a Cunit. I després, respecte a la carretera principal, exactament no sé quin és el pas de zebra que comenta, si és el de Francesc Macià o el de la carretera Santa Coloma.
7: Es Francesc Macià al final de todo y arriba del todo, y luego en la zona del Esclat, los pasos de peatones, bueno, es que han puesto unos semáforos,
6: sí,
7: que entonces la gente se piensa que hay pasos de peatones y pasan por ahí, claro, hay atropellos y no está bien señalizado.
6: No, allà a l'Esclat hi ha unes valles que haurien d'impedir el pas, el que passa que a vegades la gent no és cívica i treu les valles, i llavors la gent es troba que pot passar. Aquí estem esperant que hi ha un tema pendent entre carreteres de la Generalitat i els promotors de l'urbanització, que és el propi Esclat, que s'han de posar d'acord amb unes... han de fer unes obres per millorar l'accés cap al supermercat, d'acord? I què passa? Que en les obres aquestes que han de fer s'han trobat que hi ha un... li diuen un... hi ha, diguéssim, un quadre de telefònica de línies, i es veu que Telefònica no autoritza fer aquesta obra perquè passa per sobre del seu quadre, i bueno, és una miqueta aquesta burocràcia, i estan intentant desbloquejar aquesta cosa per posar en marxa els semàfors i els passos de peatons aquests d'aquí. El tema de la carretera és més complexa que el casc antic, perquè la carretera és titularitat de la Generalitat, no és nostra, i llavors... El tema de la il·luminació a la carretera, la Generalitat no és partidària d'il·luminar molt perquè, segons ells, diuen que distreuen els conductors. I, bueno, és una miqueta la lluita que haurem de fer els propers anys, perquè nosaltres ja li diem a la Generalitat que aquest tema és un tema de... és una travessia urbana, no és una carretera. És un carrer, quasi de Cunit. I s'ha de tractar com un carrer, tot i que per ells és una carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat, és una de les carreteres principals de la Generalitat, passen més de 30.000 cotxes al dia, però per nosaltres és un carrer. I llavors una miqueta estem en aquest impàs que demanem més il·luminació, però la Generalitat ens diu que no, que distreu els conductors. Bueno, és una mica complexa de gestionar. Però bueno, ho apuntem també, d'acord?
7: Vale. ¿Puedo hacerle una pregunta más?
6: Sí, hombre.
7: Mira, quería comentarte porque, a ver, el pueblo ha crecido bastante,
6: sí,
7: ¿vale? Y hay bastante gente joven, y bueno, por el tema de que si se puede poner algún ocio para ellos, o algo para que se distraigan.
6: Sí, nosaltres des de l'Ajuntament no podem crear, diguéssim, una, per entendre'ns, per parlar ràpid i malament, no podem crear una discoteca municipal nosaltres. Nosaltres el que sí que fem és intentar dinamitzar al màxim. Ara ve l'època de la primavera, de l'estiu, que hi haurà un munt d'activitats pels joves, que hem fet uns concerts els caps de setmana, fem els concerts de festa major, les festes de festa major, després també hi ha el Cunit Music Festival, hi ha ara la setmana que ve, hi haurà aquesta setmana, aquest cap de setmana, no, el següent, hi haurà l'Art Week Festival també, que serà una cosa molt, molt, molt xula pels joves. Després també tindrem el Sant Ranch, que també és una activitat que està molt bé. O sigui, nosaltres no podem fer una discoteca municipal. Però si hi hagués algun inversor o alguna cosa que volgués crear una zona d'oci, nosaltres no tenim cap tipus de problema. El que passa que no venen aquestes... aquestes inversions no venen, i una miqueta també els, com es diu ara, els patrons estan canviant. No sé quants anys té vostè.
7: Jo, 40.
6: 40, bueno, jo en tinc 48. Una miqueta ho dic perquè a la nostra època, diguéssim, els patrons eren una altra cosa. Ara els joves potser no ho veuen tant així. Llavors els inversors, a vegades, no sé si se'n recorda, a la nostra època hi havia moltes discoteques, cada cop n'hi ha menys de discoteques, i suposo que això també és senyal de que els patrons canvien, però estic d'acord amb vostè que i nosaltres de l'Ajuntament fem el que podem perquè els joves tinguin el seu espai d'oci i que s'ho passin bé, però una discoteca municipal no la podem fer.
7: O un bar musical, un pub...
6: Sí, a l'estiu hi ha els xiringuitos, que també donen molta vida i això, però ja dic, si ve algun inversor, nosaltres no posem... No. Sí, la iniciativa privada nosaltres no li diem que no, simplement ha de complir requisits i això, però vull dir, si no venen és perquè segurament no ho acaben de veure, però bueno, si venen, benvinguts siguin.
7: Vale, bueno, ja està.
6: Gràcies, eh?
4: Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
7: Adéu-siau.
4: Tenim més trucades, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Àngeles Lorca, que te l'estem, molt bon dia.
8: Hola, què tal? Bé.
4: Des de quines zones truques?
8: Veïna d'aquí, de Cunit.
4: Perfecte, doncs endavant, quan vulgui.
8: Mira, volia preguntar-te, igual que altres ajuntaments, altres poblacions, s'han tingut el gimnàs municipal gratuït per a les persones de la tercera edat, volia saber per què no poneu vosaltres algo així, una oferta així que el que és pensionista tingui l'oportunitat d'anar al gimnàs i no, que ja saps que van molt justets la majoria i que puguin aprofitar el gimnàs municipal. Aquesta és la meva pregunta.
6: Bueno, nosaltres partim de la base que el gimnàs de Cunit és un gimnàs que està bastant ple. Està bastant ple perquè hi ha molta demanda i ara mateix posar una tarifa gratuïta és que no és que no volguéssim, és que no podia entrar més gent al gimnàs perquè està ple, hi ha una llista d'espera de molta gent. El que sí que fem és, per exemple, els tallers de gimnàsia que es fan el casal, després hi ha un grup de gimnàsia també de la gent gran que es reuneixen més de 200 persones, que ho fa un noi que ho fa molt bé amb la seva parella, fan de monitors i ostres, estan tothom supercontent i en aquest sentit doncs crec que és una activitat que també aniria bé a qui busqui o qui cerqui una jornada per fer activitat física de la gent gran. El tema és que nosaltres ara no ho podem fer, li dic, perquè és materialment impossible, perquè el gimnàs de Cunit està saturat, per això estem fent una ampliació, sí. I el tema és aquest, però nosaltres des de la regidoria de gent gran i això es fan activitats al casal, ara també quan tinguem el nou casal podrem ofertar més oferta d'activitats, però en aquest sentit no m'agrada enganyar la gent, dir-li o prometre-li a vostè que farem una tarifa gratuïta és que no es pot materialment i és que és impossible.
8: Ja, i perquè clar, n'hi ha activitats que estan fent, però per exemple la sala de fitness solament està ahí. La gent gran que no n'hi ha lloc, vale, està ple. Estàs fent una ampliació, molt bé. Però, per exemple, algun altre lloc que se pugui fer fitness, per exemple.
6: Bueno, però li dic, em sembla que hi ha dos dies, dimecres i divendres, que aquest grup de la gent gran fa servir el pavelló i fan exercici, està molt bé. Avui és dimecres, el dimecres i el divendres fan aquesta activitat. Jo convido que hi vagin perquè s'ho passaran molt bé i fan amistat, hi ha tot un grup de gent gran, ja dic, molt, molt agradable, i els monitors que ho fan són espectaculars. I jo el convido a anar-hi. Si va, em sembla que és ara, de 9 a 11, i després quan ve la calor ho fan a la platja, que està molt bé, està molt bé. Jo el convido a participar I poder...
8: Ja saps que n'hi ha gent que no arriba a final de mes.
6: Sí, sí. No, sí, això li dono tota la raó del món. Sí, el que passa que no m'agrada dir mentides. Si algú li diu que ho farà, pues que li digui. Jo, a mi no m'agrada dir mentides. O sigui, si està, hi ha més de quasi 1.000 persones en llista d'espera per entrar al gimnàs, si ara fem una tarifa gratuïta, és que no podran entrar, perquè hi ha aquestes 1.000 persones primer per entrar. O sigui, el que sí que fem són tarifes molt reduïdes per hores, per torns, que la gent gran té l'avantatge que al matí, com que no treballen, doncs al matí tenen més lliure. Hi ha una tarifa només pel matí que està molt reduïda i que et permet entrar a la piscina, et permet entrar al gimnàs. Tot això hauríem d'anar a informar-se ja al propi gimnàs que té les diferents tarifes. I a part aprofiti, si és un dimecres o un divendres, passar pel pavelló i conèixer aquest grup que hi ha de la gent gran, que és espectacular.
8: Molt bé, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vostè per trucar.
4: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més preguntes, una que ens arriba per missatge de Francisco Sánchez des del casc antic del poble. Llegeixo textualment, diu: Buenos días, Jaume, gracias por la oportunidad. No puedo intervenir en directo por motivos laborales, pero sí me gustaría dejar un mensaje claro. En Cunit hay problemas que llevan demasiado tiempo sin resolverse, diu. En nuestro caso, llevamos más de 2 años afectados por una mala señalización de una terraza que nos perjudica directamente. Pero más allá de lo particular, hay una realidad evidente: el casco antiguo se está apagando, han desaparecido ferreterías, droguerías, librerías y tiendas de ropa, y cada cierre es una persiana más bajada y una calle con menos vida. El comercio local no puede seguir esperando, hace falta actuar con medidas visibles y en plazos concretos, porque cuando un pueblo pierde su comercio, pierde mucho más que tiendas, pierde identidad. Muchas gracias.
6: Doncs estic totalment a favor i d'acord amb el que diu Francisco. En aquest sentit, el casc antic de Cunit, ara hem demanat un projecte a la Generalitat, un pla de barris, per poder fer una sèrie d'inversions i donar la volta al casc antic, però el casc antic té una sèrie de problemes que no són fàcils de resoldre, com per exemple la dimensió dels locals. Avui dia, quan ve algú muntar un negoci necessita un local gran. A Cunit, al casc antic, no hi ha locals grans. És una mica complexa. També les dinàmiques de comerç han canviat. Quanta gent dels que estem aquí, tu i jo, Jaume, o la gent que ens escolta, fa servir Amazon, fa servir les compres, per internet, ja no fan un ús del comerç com es feia abans. I això ho veus també quan fem la campanya dels xecs, que revifa, perquè la gent consumeix in situ, no? I en aquest sentit, nosaltres des de l'Ajuntament el que estem intentant és acompanyar tots els negocis que volen tirar endavant. Ara tenim també un projecte que neix a l'espai del coworking, a l'E-Factory. La gent ve a muntar empreses, i quan fa servir aquests espais compartits, aquests espais col·laboratiu, i quan aquesta empresa va creixent, es va fent gran, volem tenir una borsa de lloguers aquí, sobretot aquí de locals, una borsa de locals, sobretot aquí al casc antic, per poder donar la volta en aquests espais. Nosaltres creiem en el casc antic, o sigui, estem fent ara una inversió aquí al casal espectacular, que creiem que serà un revulsiu pel casc antic, tornarà a donar vida, tornarà a donar moviment. I després, sobretot, hem de mirar amb aquest pla de barris que demanem a la Generalitat quines reformes ens deixen fer, quines inversions poden fer els privats, també en termes de posar sensors, d'estalvi energètic, i després de poder fer una sèrie de reformes que ens permetin tirar endavant. Però tenim una sèrie de problemes heredats, com deia Francisco, de fa molts anys. Però avui dia, ja dic, tenim locals de 70-80 metres quadrats que a vegades no són els que la gent busca, i això fa que l'atractivitat sigui reduïda. Però esperem ara, amb aquest pla de barris, amb la reforma del casal i amb aquest impuls que li volem donar des de l'E-Factory amb aquesta borsa de locals, doncs li puguem donar una mica una volta aquí al casc antic.
4: Uh-huh. Molt bé, perfecte. Doncs aquí queda dita la resposta. Tenim un altre missatge també per via text de Jordi Banyes des del casc antic, que es disculpa, doncs no pot passar per antena per motius de salut. Diu, quant de temps duraran les obres, doncs més que res pel soroll i les molèsties dels veïns? Suposo que es refereix a les obres del casal municipal. I també voldria preguntar per un soroll que està tot el dia a prop del Frankfurt de Rejas, el qual és brutal. Gràcies i felicitats pel programa, diu.
6: Bé, del tema del Frankfurt de Rejas, si es pogués especificar una miqueta més quin és, disculpeu, quin és el soroll i l'origen, això en una instància feta a l'Ajuntament, nosaltres serveis tècnics anirem a comprovar quin és el problema d'aquest soroll. I després, respecte a les obres del casc antic, totes les obres malauradament molesten. L'avantatge de les obres és que s'acaben. I llavors és una molèstia transitòria, és una molèstia temporal, i esperem doncs que en els propers mesos puguem tenir ja per acabat aquesta obra, que torno a repetir, crec que serà un revulsiu. Jo me'n recordo quan vam fer ara les obres de peatonització del tram del carrer Major, també teníem queixes, també teníem molèsties, totalment comprensibles, però mirem ara que la gent gaudeix d'aquest tram de carrer, els comerços que es van veure afectats gaudeixen de la nova mobilitat, de la nova situació dels carrers, sense barreres arquitectòniques, amb un mateix pla, modernitzat, vam aprofitar per canviar les tuberies, tots els sistemes elèctrics, doncs crec que val la pena patir unes molèsties temporals per les obres, però després, veient el resultat, doncs ha valgut la pena. I en aquest sentit, amb el casal passarà el mateix.
4: Molt bé, perfecte. Tenim una altra trucada telefònica. Linda González, què tal estem? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: De què zona nos llama?
9: Del casco antiguo de Cunit.
4: Muy bien, pues adelante. Cuando quiera ya puede formularle la pregunta a nuestro alcalde.
9: Ok, buenos días. Nada, en primer lugar, pues, estoy viendo que el pueblo ahora últimamente está... independientemente de muchas críticas y mucho, he visto que lo de la recogida de basura y todo eso está dando frutos, a pesar de que cuesta mucho educarnos a los adultos, pero bueno, se están viendo. Yo tenía una pregunta, quisiera saber, porque la problemática de lo de en cuanto a la salud, el CAP, la falta de médicos y pediatra más que todo, si traerán algún especialista, si se le ha planteado algo para los niños, un pediatra que esté 24 para alguna urgencia, emergencias, porque tenemos muchos años de que si hay urgencia para niños tenemos que salir corriendo para otro, para los Camilos, para el Vendrell, para cualquier otro hospital, CAP también, o para Cubellas, menos aquí en Cuní, que hay enfermeras atendiendo a los niños, si esto se lo ha planteado, si va a haber alguna mejoría en este aspecto.
6: Sí, bueno, nosotros, primero de todo, gracias por llamar. El tema del CAP es un tema que no depende del Ayuntamiento, depende de la Generalitat. Y nosotros, desde el Ayuntamiento, lo que estamos intentando es presionar para que Cunit tenga los servicios que se merecen. Y en ese sentido, vamos a continuar trabajando, porque la población crece, las necesidades crecen, y a veces el servicio sigue siendo el mismo que hace años, ¿no? Y lo que pasa es que se crea una desigualdad entre las necesidades y la oferta que se hace de la salud pública en nuestro municipio, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajar para mejorarlo. Formamos parte del área básica Cubellas-Cunit, de dos municipios que están creciendo mucho, y después formamos parte del Garraf nosotros en ese sentido. Entonces... El tema es eso, que tenemos que acabar de formular cuál es la propuesta de futuro para la sanidad pública en Cunit, y después también que la Generalitat tenga presente que en verano viene mucha gente que también hace uso del CAP y que en ese sentido a veces puede colapsar el servicio, ¿no? Pero que es una situación que estamos denunciando y que seguiremos denunciando y que no pararemos de trabajar. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Teníamos tres grandes frentes abiertos respecto a los servicios que presta la Generalitat en el municipio. Yo siempre lo digo, el Ayuntamiento está para lo que haga falta, pero no tenemos nosotros competencias para decidir si queremos un pediatra, si no queremos un pediatra, si tal. Eso depende de la Generalitat, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchos servicios que el ciudadano, pues quizás cree que son del Ayuntamiento, pero dependen de la Generalitat, que determinan la calidad de vida. Y uno era, uno era el tema del instituto, que estaba colapsado y ahora hemos conseguido desbloquearlo y hacer el instituto nuevo. El segundo tema era el tema de la movilidad, que también hemos conseguido los 12 autobuses hacia Barcelona, que antes no teníamos ninguno, quiero recordar, que es una lucha que también se ha hecho colectiva de mucha gente de aquí, del pueblo. Y ahora el tercer reto que tenemos que afrontar es el tema de la sanidad pública, ¿eh? Y en ese sentido es un tema que yo creo que tenemos que socializar entre todos, porque a veces el ayuntamiento, yo como alcalde voy a reclamar las mejoras, pero la sanidad tiene que ver que sí, sí, está el alcalde, está el ayuntamiento, pero es que está el pueblo detrás, ¿eh?
8: Claro.
6: Y a veces las movilizaciones, a veces el socializar esta necesidad de esta cosa, pues de alguna manera es lo que hace más fuerza, más presión. Y en ese sentido, pues los próximos meses veremos a ver cómo desarrollamos la estrategia, que yo creo que sea una estrategia compartida por todos y que podamos de alguna manera mejorar el servicio del CAP. Y no solo es mejorar el servicio, sino reinterpretar el sistema sanitario que hay en esta zona del Garraf, porque estamos creciendo mucho y las necesidades cada vez son mayores y sí, la oferta y la oferta y la oferta tiene que estar adecuada a nuestras necesidades. Y sí, los niños, el pediatra es uno de los temas que hay pendiente. También el servicio de fines de semana, que no tenemos, y Cuella sí que tiene. El tema de la ambulancia, que Cuella sí que tiene, nosotros no tenemos. Hay toda una serie de cosas que tenemos que luchar conjuntamente.
8: Okay.
6: ¿De acuerdo?
8: Pues,
4: muy bien, pues muchísimas gracias.
8: Buen día.
4: Hasta luego, buenos días. Deixem aquí, se'ns tira el temps a sobre. Fins la setmana que ve. Adéu-siau, bon dia. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó 14 visitarà en una estona la presó de Brians-1 una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al papa l'arribada del pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el papa i traslladaran al pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
0: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, al 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí, i també a dos quarts de dues del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit
5: al 107.0.
2: radiocunit.org.
4: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 10 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Uns 200 voluntaris de Protecció Civil, 26 d'ells del Penedès, han donat suport a la visita del papa Lleó XIV. Les seves funcions inclouen també la detecció d'incidències i el suport dels cossos d'emergències i seguretat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i Creu Roja. Segons Eix Diari, un total de 197 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de 35 municipis catalans participen en el dispositiu preventiu organitzat amb motiu dels actes multitudinaris durant la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, els quals van tenir lloc entre el dia d'ahir i el dia d'avui. El dispositiu compta amb presència destacada al territori penedesenc amb 26 voluntaris de la vegueria del Penedès que s'integren en les tasques de suport logístic i d'atenció a la ciutadania. Els voluntaris desplegats tindran funcions principalment d'informació i orientació al públic, acompanyament als assistents i detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. També donaran suport a l'organització dels cossos de seguretat i emergències. El dispositiu s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra i compta igualment amb la col·laboració de la Creu Roja en tasques de suport logístic. Les 197 persones voluntàries provenen de 35 associacions municipals de protecció civil d'arreu de Catalunya. En el cas del Penedès, els 26 voluntaris es distribueixen entre diferents municipis de la vegueria, reforçant així la presència del territori en un dispositiu de gran abast. Des de l'organització es destaca el paper clau del voluntariat de protecció civil com a suport essencial en esdeveniments de gran afluència, especialment en la prevenció i la gestió d'incidències en espais públics. I l'R2 Sud acumula retards en la represa després de les obres dels túnels del Garraf. Els autobusos també arriben puntuals, diu. Doncs Dignitat a les Vies creu que alguns treballs no s'han fet perquè el tram continua amb límits temporals de velocitat. Els trens de l'R2 Sud i els regionals acumulen retards de fins a mitja hora, doncs, des del dia d'ahir i des del dilluns gairebé a la represa del servei habitual després de 3 mesos d'obres als túnels del Garraf. Segons informa Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que ha hagut de finalitzar el seu recorregut a Gavà i això ha afectat altres combois. A més, el tram continua amb diversos límits temporals de velocitat. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, explica que tenen la sensació de que alguns treballs encara no s'han pogut fer. Aquest passat dimarts, usuaris de l'R2 Sud lamentaven la situació assegurant que no hi ha hagut millora després de les obres. El tren arriba mitja hora tard i amb autobusos els quals arriben puntuals, diu Liliana, una viatgera a l'Agència Catalana de Notícies. Després de 3 mesos d'obres per arranjar els túnels del Garraf, la R2 Sud i els regionals cap a Tarragona van reemprendre, recordem,

recordar que tot i sortir del mateix lloc, el tren arriba mitja hora tard i amb els autobusos s'arriba puntual. Una altra viatgera, la Maria, assenyala que l'autobús sortia i arribava a l'hora. Tot anava bé. Explica que en 45 minuts arribava a Barcelona. En canvi, ara tarda 2 hores per anar a la feina i 2 més per tornar a casa. Cada dia hi ha un retard des de fa 3 o 4 anys. Això no ha anat mai bé, lamenta. La Dolors fa el trajecte de Vilanova i la Geltrú a Tarragona i també per anar a treballar. Diu que el servei és horrible, és desesperant, insisteix. Comenta, a més, que la realitat no es correspon a la informació instantània que haurien de proporcionar les aplicacions mòbils de DIF i Renfe. I això sí funcionen, perquè en moltes estacions que estan soterrades no hi ha cobertura i no funcionen les aplicacions. És un descontrol, resumeix. Afirma que tothom vol millores i entén les hores que demana empatia amb la gent que puja al tren, però per anar a treballar a les 10 del matí agafa el tren de les 8, i tot i que recorda que el trajecte hauria de ser de 40 minuts, l'usuari explica a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta situació angoixa molt i estressa els viatgers. Dignitat de les Vies lamenta que la Generalitat digui que tot ha anat perfecte per reemprendre el servei i assenyala la falta de confiança per part del govern amb Rodalies, ja que l'arrencada s'ha fet progressiva. Recorden que encara hi ha límits temporals de velocitat, que la R14 fa transbord a Sant Vicenç de Calders i que la R15 fa transbord a Móra d'Ebre. Tenim la sensació que hi ha coses que simplement encara no s'han pogut fer, diu la portaveu de la plataforma, ja que encara hi ha limitacions de velocitat. A cada bugada perdem un llençol, resumeix. La Generalitat apunta que la recuperació del servei es va fer una vegada suprimides les limitacions temporals de velocitat més significatives, entre cometes, però asseguren que les obres d'infraestructura continuaran fins a assolir el temps de viatge original. Des de Dignitat de les Vies també avisen que les obres que s'han fet són de manteniment, però que cal fer més treballs. Aquests túnels estan molt antiquats, davant d'un incendi serien problemàtics. Hi ha diverses obres damunt la taula. Unes es podrien fer en menys temps i unes altres a llarg termini, comenta Gómez. I seguim, doncs, amb més notícies. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc el dissabte 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones interessades i participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar i, tot i que no és imprescindible portar-ne per poder participar-hi, els articles que s'hi poden, doncs, aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i, un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consums més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, el proper 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, el senyor José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint, doncs, residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I tenim seguiment de les obres de rehabilitació integral del casal municipal de Cunit. Per part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal, amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució, doncs, d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen, doncs, la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana a una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors.
Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades

0: tàctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i a la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències a la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Fons Europeu Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha otorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi, que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorialització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents, Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-les en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cavalímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencar fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una situació i una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, sense estimacions i sense necessitats de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la precisió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també contempla un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot i aquest conjunt d'actuacions es contemplarà doncs, i es complementarà també amb desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de qualitat i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitat de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I l'Ajuntament informa que en el dia d'avui s'iniciaran les obres corresponents a la primera fase del projecte de construcció del nou carril bici al carrer Les Sorres. Els treballs començaran amb l'execució d'una rotonda a la intersecció entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Sitges, una actuació que permetrà millorar la seguretat viària i facilitar la futura connexió del nou carril bici. Amb motiu d'aquestes obres es procedirà a l'estrenyiment d'un dels carrils de circulació en aquest àmbit, així com a la instal·lació de la corresponent senyalització provisional i abalaciment amb tanques de protecció per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via. La durada prevista dels treballs de construcció de la rotonda és d'aproximadament 3 setmanes, sempre que les condicions meteorològiques i tècniques ho permetin. D'altra banda, el dijous 11 de juny i dins del mateix projecte es duran a terme treballs previs d'adequació del ferm al carrer Calafell, necessaris per la posterior implementació del carril bici. A causa d'aquests treballs es produirà un tall temporal de la circulació a l'altura del carrer Amílcar Barca entre les 6 de la matinada i les 4 de la tarda, amb corresponents desviaments de trànsit degudament senyalitzats. L'Ajuntament demana comprensió als veïns i conductors per les possibles afectacions puntuals al trànsit i recomana extremar la precaució en circular per les zones afectades i seguir en tot moment la senyalització provisional habilitada. Aquest projecte forma part de les actuacions municipals destinades a fomentar una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient. I l'Ajuntament de Cunit ha finalitzat aquest mes de maig el curs de formació per a pilots de dron adreçat al personal municipal, una iniciativa que s'ha desenvolupat entre l'octubre de 2025 i el maig de 2026 amb l'objectiu d'adaptar-se als nous requisits formatius i ampliar les capacitats operatives dels serveis municipals. La formació ha culminat amb l'acreditació de 13 pilots que ja disposen de la captació i capitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. Aquest procés ha estat necessari perquè la regulació aplicable a les operacions amb drons ha experimentat canvis en els darrers anys, fet que ha obligat a actualitzar i renovar els permisos existents. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava principalment vinculat a la policia local. Amb aquesta nova promoció de pilots, però, l'Ajuntament amplia l'abast d'aquesta eina tecnològica a d'altres àrees i serveis municipals que també podran utilitzar els equips ja disponibles per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. La unitat de drons de l'Ajuntament de Cunit ja existia des de feia anys i ha esdevingut una eina de suport en diferents actuacions municipals. Amb aquesta nova formació, el consistori reforça la seva aposta per la innovació, la seguretat i l'eficiència en la prestació dels serveis públics. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquínez, ha valorat molt positivament la finalització del curs, declarant que la tecnologia ha de ser una eina útil al servei dels treballadors municipals i, en conseqüència, de tota la ciutadania. Amb aquesta formació garantim que els nostres professionals disposin dels coneixements i les acreditacions necessàries per treballar amb totes les garanties de seguretat i compliment normatiu. Marquínez també ha destacat la transversalitat del projecte. Un dels aspectes més importants d'aquesta formació és que no s'ha limitat únicament a la policia local. Hem incorporat personal d'altres serveis municipals perquè els drons poden aportar molt valor en àmbits molt diversos de la gestió pública. El regidor ha afegit que l'Ajuntament ja disposava d'una unitat de drons consolidada, però els canvis normatius feien necessari actualitzar les habilitacions existents. Hem aprofitat aquesta oportunitat per fer un pas endavant i ampliar el nombre de professionals capacitats per utilitzar aquesta tecnologia. Segons han destacat fonts municipals, la incorporació de personal de diferents departaments permetrà aprofitar millor els recursos disponibles i obrir noves possibilitats d'aplicació dels drons en àmbits com la inspecció d'espais públics, el suport tècnic, la supervisió d'actuacions municipals o la gestió d'emergències. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua avançant en la modernització dels seus serveis i en la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una resposta més àgil, eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania. Com bé, doncs, destacava el nostre regidor de Noves Tecnologies, el senyor David Marquínez.
1: Bon dia a tothom. Avui estem aquí perquè estem fent la renovació de les titulacions de drons de la policia local i amb la novetat que aquesta vegada estem formant gent que no és només policia, sinó també funcionaris d'altres àrees com medi ambient o de l'àrea tècnica. La intenció d'aquest projecte és continuar la continuïtat de que la policia pugui tenir drons pels usos policials, però també ampliar per fer tasques de medi ambient, control d'espais d'abocament, etcètera, etcètera, que els drons ens faciliten molt aquesta tasca. Com sempre, intentant millorar el futur de Cunit.
2: Seguim. Doncs estem aquí amb la formació per donar ja la titulació dels pilots de dron. Jo, com a regidor de la Seguretat Ciutadana, és important tenir gent formada. Dels 16 pilots que trauran, que s'estan examinant, 11 són de la policia local. És important tenir aquesta divisió, que ja la vam crear fa un parell d'anys, la divisió de drons de la policia local de Cunit, perquè ens dona molta seguretat a l'hora de tenir control sobre vehicles, tenir control sobre les rieres, tenir control sobre possibles incendis que puguin haver. Vam fer actuacions directament quan hi va haver algun tema que hem de veure des de l'aire amb molt poc temps de reacció, els drons ens donen aquesta facilitat. Tenir una unitat preparada i una unitat amb 11 pilots dintre d'una policia que són 35 és un èxit, és un reconeixement que aquesta gent es vol formar, que vol continuar treballant per CUNIT i que les eines que s'estan portant a terme noves, que és el tema del curs de pilotatge de drons i aquestes noves tecnologies, la policia local de CUNIT sempre està a on cal per poder posar-se en formació de poder utilitzar-les. Per la qual cosa, felicito a la gent que s'ha proposat fer aquest curs, els encoratjo als que no estan que ho puguin fer, amb els propers que suposo que des de noves tecnologies trauran cursos a futur, i aquesta experiència crec que serà pionera dintre les policies i dintre dels ajuntaments de la nostra comarca.
3: Hola, nosaltres som les responsables de la formació que hem tingut aquí a CUNIT. Som de l'escola de formació Somos Dron, som una cooperativa conformada per dones i ens estem encarregant de crear tota aquesta operativa de CUNIT. Ja fa uns anys vam començar amb els primers pilots de dron, que van ser tots policies d'aquí de l'Ajuntament. Vam fer una formació específica en emergències, en vols a la platja, vam estar treballant justament vols en una situació aquàtica per rescat. I ara el que estem fent és ampliar la plantilla, no només estem formant policia, estem adequant els permisos antics, tot el que va ser els títols de policia, a la nova normativa europea, i també estem formant a noves persones dintre l'Ajuntament. Justament estem fent temes mediambientals, estem mirant també el tema de barrancs, llavors estem fent vols en diferents situacions per l'administració pública.
0: Però encara tenim més notícies. CUNIT celebra la diversitat amb una nova edició del CUNIT amb orgull el 20 de juny. El proper 20 de juny, el passeig marítim de CUNIT davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 de vespre a 11 de la nit una nova edició del CUNIT amb orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el seu compromís de CUNIT amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de CUNIT i en el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de CUNIT, a través del servei eFactory CUNIT i Som CUNIT, organitza la jornada formativa, innovació i competitivitat com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereixen la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de CUNIT, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant doncs de temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administracions i elaboracions d'informes, innovació i anàlisis de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes del 8 al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixen al creixement del teixit empresarial del municipi. I aquest dissabte, Cunit torna a convertir-se en la capital del cerealo amb la celebració de la 14a xaralada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme García, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lú, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·lus amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins i presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. El tiquet de la xerrada de 15 euros inclou 2 tastos de vi, 2 tapes, 1 postre i 1 copa de regal. I també es poden adquirir consumicions individuals a part per un mòdic preu de 3 euros, tiquet de vi o tiquet de tapa o tiquet de postres, i també per 5 euros el tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·lus, descobrint els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. Però encara tenim més notícies. Recordem que pots personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, aquest divendres a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes. Aquest mes de juny les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. També t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula, aquest dissabte a 2:45 de la tarda. 2:45 de la tarda, per a joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb el temps amb el nostre company Josep Miró. Endavant!
4: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: Molt bon dia i benvinguts a aquesta nova previsió meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre company, en Josep Miró, el qual, doncs, en el dia d'avui, dimecres 10 de juny de 2026, tindrem un temps tapadot fins a mig matí, el qual, doncs, podria començar, doncs, a despejar-se una miqueta sortint alguns que altres raigs de sol, els quals, doncs, a primera hora de la tarda podria, doncs, calmar-se una miqueta i despejar-se del cel, tot i que a partir de les 5 de la tarda tornaria a tapar-se i amb tendència a empitjorar doncs, fins a la matinada, a la qual també podria caure algun altre plogim per de cara demà a primera hora del matí, al qual després de caure aquests petits ruixats doncs, es començaria a esvair el cel i tornaria el sol a radiar amb intervals de núvols, els quals doncs, aniran marxant i tornant, i el qual doncs, cap a les 6 de la tarda aproximadament de demà doncs, tornaria a sortir el sol per després tornar-se a tapar i tornar doncs, a nuvolar-se. En resum, durant aquests dies, sol i núvols, amb unes temperatures les quals poden oscil·lar entre els 18 i els 25 graus. I amb uns vents que poden bufar com a màxim a 27 km hora en direcció nord-oest. A la mar hi tindrem marejol. I fins aquí el temps.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:30 a 1 a Sol d'hivern, el programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern amb Toni Camaro.

0: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
1: ei. Ei, ti, amb Núria Ruiz.
0: A Ràdio Cunit.
1: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
2: Yor Lenny,
3: Candy G
4: y Lucho en Somos los
5: Black and White.
4: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
5: Black and White.
4: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Cada dimecres,
10: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
9: grans orquestres
10: amb Vicenç Soler
9: i Joan Argemí.
11: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit.
12: Soy mujer migrada.
13: Je suis les femmes migrées.
14: Ich bin migrierte Frauen.
15: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
16: وشنرنتيني.
17: Sono donne migrati.
18: 私は移行された女性です。
19: I migrated women.
20: Estou mulheres migrados.
21: Soc dona migrada.
1: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
22: A Ràdio Cunit.
1: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 2:15 de la nit.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sound DJs Kilòmetre Zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs Kilòmetre Zero. Juli Riba, Josian Cow DJ i DJ Jaumix.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: radiocunit.org. Cunit al dia.
4: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
3: Cunit al dia.
5: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, doncs nosaltres, com sempre, encetant una nova edició d'aquest espai, al qual, com sempre, us oferim tres bretes en format magazín i per empalmar a partir de 2:45 de migdia amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. I és que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directa les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra ve ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18. 977-67-4918.
5: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs el punt de contacte per trobar el formulari a omplenar i com no és també el nostre chat en directe i també doncs, com no les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
5: Busca'ns i ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia aquí al Cunit al dia, al qual en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu als sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i com no, doncs també promovent el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí doncs volem saludar tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i com no, doncs també tota la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor. A la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera d'Évalo, amb la pel·li Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Joan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i doncs, com no, molta més gent que passarà de soleil, que passarem ara a passar en el nostre sumari de continguts d'avui, dimecres, ja 10 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens.
4: Sumari.
5: Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el nostre Cunit al dia, com sempre, amb el repàs, el cop d'ull a les portades dels diaris. També, doncs, com no, tindrem els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja hora abans també, com no, doncs tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària, més ben dit, la previsió ferroviària. Toquem fusta. La 11 també la tindrem de la mà de Juan Coma amb les seves combinacions guanyadores. També, doncs, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I ens contactualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, les nostres efemèrides. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni i l'agenda d'actes del nostre municipi. I no contents amb tot això, també com no, tindrem el nostre espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern amb Toni Camaro. Però avui, edició especial, més enllà de Sol d'hivern, també amb Maria Àngels Lorca. A més, tindrem també la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, la qual, com sempre, ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. El santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa i ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig de diversos premis que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat de 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic drum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a la teva copla directa, a l'Adito, de la Diligència. I què dir de la Diligència? Mare de Déu, dos vermutacos més. I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, 23 de juny, a partir de les 10 de la nit, eh? Gran convit, gran banquet de la Diligència, no te la pots perdre, eh? A més, coca, cava, de tot. I a més, amb un servidor, eh? Amb Ràdio Cunit present, sou DJ Escriba Tercero, DJ Jaumix, a la Revetlla de Sant Joan de la Diligència, no te la perdis, eh? A més, també tenim la Passateria Cunit, el que ens ofereix cues de ràbia amb ampolla de caldo, al carrer Empart Nadal. La xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge, al carrer Major, número 6. La braceria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguara, mig creu de Can Picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol també ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I al local social del Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carmina de Castanyeira ofereix un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nanà també, dues pizzas al mateix local situat al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4, a Comarruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica, amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Aquí al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, pollastre a l'as, patates al caliu amb polla de vi, pa i all i oli. A l'Avinguda Barcelona 159, local 2. Amb consumició gratuïta si esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. La Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 d'Arbós. I en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Màuria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estava gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones, a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones, a l'Avinguda Mediterrània número 2 de Cunit, eh? Fent frontera amb Segur de Calafell. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova també una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home! Busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho. Però amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I a falta de 10 minuts per arribar a les 11 del matí, comencem doncs a designar doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui. D'avui dimecres 10 de juny de 2026. Començarem doncs pel Diari de Tarragona, que ens ha portat amb aquestes dues instantànies, el que podem observar d'una banda Antoni Gaudí, el que ja està al costat de la Prioral de Reus, una estàtua que es va inaugurar ahir, i també doncs el papa junt a la Moreneta a l'estadi Lluís Companys durant la vigília. Gaudí i Lleó 14, per fi junts. Sagrada Família, avui és el dia central de la visita del papa amb la consagració de la Torre de Jesús en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I pel que fa a testimonis, tenim a l'estadi Lluís Companys, que va viure ahir amb emoció els potents missatges de Lleó 14 a favor del perdó i vers la violència de gènere. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada també precisament amb la visita de Lleó 14. Acapara gairebé totes les portades dels diaris, eh? El diari Ara enceta amb el següent titular. El papa reivindica un país divers, acollidor per tothom. El pontífex reuní 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreçà en català i castellà a parts iguals. Lleó 14 alerta sobre la violència vers les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. En fotografia de portada observem el papa ahir al matí a la catedral de Barcelona saludant els voluntaris. D'altra banda, Trump acusa l'Iran d'abatre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. I tenim preguntes sobre els immigrants a la selectivitat. La prova de geografia de l'ESPAU aborda l'impacte de la immigració. D'altra banda, a Espanya lidera el decomís de droga a Europa. L'Estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cannabis. A més, tenim l'article de Ferran Sáez, filòsof, el que diu que entre cristianisme i marxisme hi ha una incompatibilitat profunda. No, no vam néixer ahir. També tenim Anna Jolong, directora de Ciències de l'Educació, a la que declara que el conflicte educatiu no és un signe de desconnexió del professorat amb el sistema escolar, sinó una forma de reivindicar-ne el sentit. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que ocupa gran part de tota la portada, la que observem el papa Lleó 14 saludant a tots els seus fidels. Bon dia i bona hora. Equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó 14 a Barcelona. D'altra banda, tenim augment de l'alumnat que accedeix a l'ESPAU via FP. Les proves d'accés a la universitat baten rècords d'inscripció, amb un creixement d'un 58% provinent de cicles formatius i un 33% de matrícula lliure en 5 anys. I el dia d'ahir tenim entre el FOMO papal i el calvari ferroviari. Els docents continuen demanant solucions i no miracles. I tenim crònica d'Anna Serrano. No hi ha benedicció per Rodalies. També crònica de Mar Fernando. Primer l'alumnat de l'Espau i després fer vaga. Pel que fa a l'esportiu, tenim la Copa del Món de Futbol més multitudinària a punt. La primera edició del Mundial amb 48 seleccions arrenca demà. Però encara tenim més titulars, com per exemple de David Portabella, l'Emili de Robles, l'empenta de Marlaska, Imma Merino, curtmetratges, Francesc Espiga, toca anar a veure el Papa, Carles Sabater, del Concili a la Torre, Núria Estorc, fans del Papa, Núria Esponellà, meditar per canviar el propi món, i Antoni Soy, el canvi radical és avui el més realista. A la capçalera tenim entrevista a Ana María Blanco, autora del llibre El tránsito a la profesión docente, a la que declara els mestres haurien de tenir un mentor dels del primer dia a l'aula. I tenim observatori municipal, marxem a Santa Coloma de Gramenet. Més habitatge i més cohesió. Entitats locals assenyalen els principals reptes del municipi i, malgrat reconèixer que la ciutat ha millorat en els últims anys, reclamen l'execució dels projectes pendents. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem a repassar La Vanguardia i amb la visita del Pontífex. En fotografia de portada observem el Papa davant la figura de la Moreneta a la vigília multitudinària celebrada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El Papa encara la cimera del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. Lleó XIV demana a barcelonesos i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prebost alterna el castellà i el català en els seus missatges a la catedral i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Pel que fa a la crítica, tenim a Llàtzer Moix. El temple, una obra mestra, però amb algun repart. I pel que fa al 12% de seguiment, tenim doncs, pinxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Noves protestes. Creix el malestar a Balears pel turisme massiu. I també doncs, tenim els Estats Units que ataca l'Iran en represàlia per a l'esfondrament d'un helicòpter a Hormuz. A més, l'assassinat d'una nena de 11 anys commociona a França. I tenim alarma en Belfast per l'intent de decapitació d'un home. Pel que fa a la Generalitat i Adif culpen a Siemens de les caigudes de la xarxa de Rodalies. I seguim, doncs, amb més notícies, més portades, més diaris. Ara és el torn de El Periódico de Catalunya, el que ens ha portat amb aquesta fotografia el que s'observa el Sant Pare a l'interior de la catedral de Barcelona en el dia d'ahir, saludant a tots els voluntaris i fidels feligresos. Lleó XIV es refereix a Barcelona com a cap i casal de Catalunya. El Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El Pontífex apela a combatre la violència masclista i a tractar el mal invisible de salut mental. Illa agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. Els joves prenen la plaça de la catedral per rebre'l, el qual declaren que és com veure Jesús a la terra. Més de 40.000 persones participen a la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic. I la presidenta de la CEPI defensa el paper del holding en els rescats a empreses. Una conversa interceptada a l'aire apunta a la Fiscalia en l'estratègia per desmuntar la UCO. A més, tenim cita a Mèxic i als Estats Units d'Amèrica. Un mundial marcat per l'atenció geopolítica alça demà el taló. I a partir d'avui el jutge prendrà declaració a veïns, metges i avis del nadó maltractat. També tenim sentència de software. Rodalies i Adif emprenen accions legals vers Siemens pels talls d'ahir. I per últim repassem El País. El que ens ha de portar amb aquest fiasco de l'Eurocaça que exposa la debilitat de la defensa a la Unió Europea. Estupor en diverses capitals demana la fi del projecte per al xoc entre París i Berlín. Espanya té dues opcions, embarcar-se amb Alemanya o comprar l'avió francès. Robles declara que s'ha avantposat a l'interès industrial a la seguretat i això és greu. En fotografia de portada observem el PSOE extremeny que ofereix el seu vot al Partit Popular si prescindeix de Vox. I pel que fa a l'editorial, tenim un fracàs europeu. Però encara tenim més titulars. El jutge demana permís als Estats Units per utilitzar els missatges sobre Zapatero. I els Estats Units també llença una onada d'atacs a Iran per l'esfondrament d'un helicòpter. L'escalada amenaça les negociacions per un acord de pau. A més, Marroc imposa la seva força en el Sàhara al trencar la línia successòria del Polisario. I el judici a David Sánchez acaba amb versions oposades entre la UCO i els testimonis. A la capçalera marxem en futbol. A Madrid diu que ha ofert 150 milions per Julián i l'Atlètic ho nega tot. I se'n riu. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com d'àmbit general, totes les edicions d'avui dimecres, dia 10 de juny de 2026. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
9: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virulai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
8: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Hostel Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
1: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga.
2: Radio Cunit, al 107.0.
1: Gràcies a l'Ibatxic Punt del programa. És el moment de conèixer quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la nostra línia, que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. I també doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Doncs avui, en teoria, la jornada va transcorregant-se per la primera vegada i des de fa molt de temps amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i agafat amb cometes que pot ser que en qualsevol moment es compliqui, Molt de compte. Aconsellem, doncs, anar amb temps. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Doncs, a més, queda interrompuda la circulació entre Vic i Torelló de l'11 al 22 de juny, a què es mantenen els serveis alternatius per caràcter actuals. A la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, servei ferroviari entre Granoller Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a Rodalies Lleida, a la R4, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari a la línia R4. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R15 tenim, doncs, el tren de Barcelona a l'estació de França a Móra la Nova, que circula amb demores de 35 minuts a causa d'una incidència per causes operatives. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí, doncs, l'apartat d'informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Molt bon dia i benvinguts a aquesta nova previsió meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre company, en Josep Miró, el qual, doncs, en el dia d'avui, dimecres 10 de juny de 2026, tindrem un temps tapadot fins a mig matí, el qual, doncs, podria començar, doncs, a despejar-se una miqueta sortint alguns que altres raigs de sol, els quals, doncs, a primera hora de la tarda podria, doncs, calmar-se una miqueta i despejar-se del cel, tot i que a partir de les 5 de la tarda tornaria a tapar-se i amb tendència a empitjorar, doncs, fins a la matinada, al qual també podria caure algun altre plogim per de cara demà a primera hora del matí, al qual, després de caure aquests petits ruixats, doncs, es començaria a esvair el cel i tornaria el sol a radiar amb intervals de núvols, els quals, doncs, aniran marxant i tornant

i el qual, doncs, cap a les 6 de la tarda, aproximadament de demà, doncs, tornaria a sortir el sol per després tornar-se a tapar i tornar, doncs, a ennuvolar-se. En resum, durant aquests dies, sol i núvols, amb unes temperatures les quals poden oscil·lar entre els 18 i els 25 graus. I amb uns vents que poden bufar, com a màxim, a 27 km hora, en direcció nord-oest. A la mar, hi tindrem marejol. I fins aquí el temps.

0: arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que ara estem, bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Doncs mira, aquí.
0: Sí, quina proposta ens faràs avui?
1: Doncs avui fa anys que va arribar al número 1 de les llistes un tema d'Olivia Newton-John i John Travolta.
0: Ah?
1: Un tema de Gris,
0: sí.
1: El You Are The One...
0: Mira, mític tema musical, sí senyor. Mira, ara t'ho anava a dir, quan has dit els dos noms, dic, calla que serà Gris. Doncs mira, ja està sonant. Molt bé, doncs escolta'm, doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, i si t'ho volen ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins demà, un petonar rotom.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Campalé s'acabó i seguint doncs amb més continguts en el nostre programa, ara és el torn de començar doncs a desgranar els resultats de les combinacions guanyadores del dia d'ahir pel que fa referència a la Organització Nacional de Cecs de la ONCE, que com sempre ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 1, 14, 22, 39, 48, amb els sols el 8 i l'11. El cupó diari, el 31.614, 3, 1, 6, 1, 4, de la sèrie 18. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada va ser la del 20 de maig de 1971, amb el 5 de trèvols. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 7, 8, 9, 14, 19, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 41, 43, 50, 52, 54, 58, 60 i 73. El triplex de la 11, el número premiat és el 167, 167. I la doble de la 11, el número 10. I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs de la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El present d'indicatiu s'usa per descriure accions presents. Jo canto una cançó, però també és anomenat verb de la ciència. L'aigua bull a 60 graus.
3: El present d'indicatiu dels verbs varia segons els indrets de Catalunya. En valencià diuen jo cante. A les Illes Balears diuen jo cant. En el nord occidental, jo cante o bé jo canto. En el central, jo canto. I en el rossellonès, jo canti.
2: Les diferents maneres d'usar els verbs indiquen que el català és una llengua polimòrfica, és a dir, que admet diferents maneres de dir la mateixa cosa.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 10 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí, número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. El repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Platja Sant Aló, situada a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, número 38, de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 07 85 15. Repetim, 977 07 85 15.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer, doncs, de desgranar, bàsicament, les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 10 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1363. A València, el que resisteix al setge que Pere el Cruel de Castella havia iniciat el 21 de maig. A partir d'aquesta notícia, seguim avançant i arribem al 1596. On els exploradors neerlandesos William Barents i Jacob van Heemskerk descobreixen l'illa de Bjørnøya entre Noruega i les Svalbard. El 1794, a França, es promulga la llei de 22 de Predial i comença el Gran Terror. I ja al segle XIX, el 1865, a Múnich, al Regne de Baviera, al Teatre de la Residència s'estrena Tristan und Isolde, de Richard Wagner. Amb aquestes que arribem ja al segle XX. I més concretament a l'any 1916, el que comença la rebel·lió àrab. Sí, la rebel·lió àrab, el que Lawrence d'Aràbia i Faisal s'aixega vers els otomans, iniciant la independentització de les terres àrabs. I el mateix any 1916 també es produeix la creació de l'Aeroclub de Catalunya. Vint anys més tard, el 1936, a Mallorca, es publica la resposta als catalans que responia al missatge als mallorquins del maig del mateix any, signat per uns 150 intel·lectuals i professionals mallorquins. I finalitzem el 1975 amb la inauguració de la Fundació Joan Miró a Barcelona.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
3: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor que hi cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
2: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau i Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bé, doncs, cinèfils, ja ho he dit al principi, crec que amb aquestes pistes que us he donat i les seqüències que heu escoltat tindreu força clar quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Pel·lícula que va guanyar dues estatuetes, Òscar al millor vestuari i Òscar a la millor direcció artística. També cal destacar el difícil paper que va interpretar l'actor José Ferrer, donant vida a l'esgarrat pintor Toulouse-Lautrec. Res més, us deixo amb el tema principal de la banda sonora del film que va compondre el músic Percy Faith. Fins la propera setmana, i ja ho sabeu, sayonara, baby!

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Leo XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'Abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les Portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
8: Es compleixen. Molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó 14 i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
7: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de les PAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa. És el moment, doncs, de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes. Xato, xatades, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare des de Montserrat, el qual, com sempre, ens diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, la missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també és l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio
0: Unit. Búscanos y podràs optar molts i molts premis, com per exemple la Casa de l'Oro amb el seu sobre sorpresa. La Clínica Dental de Cunit ens ofereix la gine vocal. També tenim la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el duro kebab de Doner Pita a Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, també de la bodegueta, de la dirigència, no et perdis la seva revetlla de Sant Joan, per cert. També tenim aquestes cues de rap i l'ampolla de caldo de la passateria Cunit, els suïts amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, també el vermut i braves per dues persones de la braseria hípica de Cubelles amb visita a les seves instal·lacions, el mig quilo de

Paula Luendo, que avui és el seu aniversari, li donem també numeret. Atenció, doncs, al número 91, també donem numeret amb el 92 de Víctor Escamilla, el 93 de Isabel Navarro, el 94 de Núria Azul, amb el 95 de Eli Suárez, que ens demanava també un tema qualsevol, amb el 96 de Eva Espinosa, el 97 de David Vidal, el 98 de Lalo Cendra, el 99 de Noelia Cendra, amb el 100 de Ingrid Ortiz, amb el 101 de Ángela Santamaría, amb el 102 de Adrián Dorado, 103 de Blanca Martínez, 104 de Aitor Escaldó i amb el 105 de Lourdes Marón. Paula Luendo, muchísimas felicidades. Tienes el número 91.

Toma ya, Pablo Luendo, la Pantera Negra. Seguim amb els temes musicals de més peticions dels nostres oients. Ens arriba Bad, The Kids Aren't Alright. Una versió de l'any 99 que ens arriba aquest 2026 i que aprofitarem també per donar numeret amb el número 106. I va de la penya, 111, Zoe Gómez, 108, Fernando Gómez, 109, Juan Pablo Rodríguez. Amb el 110, Encana Silaga, 111, Josep Macià, 112, Joana Paredes. Amb el 113, Pilar Asensio, 114, Xavier Solsona, 115, Gemma Solsona, 116, Jordi Basart. Amb el 117, Cristina González, 118, Miquel Donosti, 119, Xerui, i amb el 120, Arturo Zanon.

Sintonitzes Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i 3w.radiocunit.cat. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem. Temes com aquest ens arriba ara mateix de London Boys, Let's Build the Words. Un tema que aprofitarem també per donar numeret amb el 121 Miquel Auló, 122 Clàudia García, 123 Montse Pérez, 124 Laura de la Rubio, 125 Zaito Amarni, 126 Omar Amarni, 127 Miriam Lagrip, 128 Lola Espósito, amb el 129 Vanessa Sancho, 130 Paula Estadella, 131 Jordi Miralles, 132 Sara Vinyas, 133 Joan Miquel Ruiz, i amb el 134 Rosa Llop, com també amb el 135 Ernest Casals. Amb aquest tema i escassos dos minuts per arribar al punt horari de 12:45 de migdia, arribarem amb la nostra sintonia, el Sol d'Hivern amb Toni Camaro. Avui, edició especial més enllà del Sol d'Hivern, amb Àngels Lorca, els que ja doncs s'estan preparant per entrar en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Mentrestant, us deixem aquest tema musical que va per tots vosaltres des d'aquí, des de la 107 de la teva FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.

Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
0: Psicoanàlisi breu focalitzat, ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
2: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
0: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos ja amb la secció de la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota, a la qual, com cada setmana, sempre es parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. Però recordem també a la nostra audiència que també obrim les línies per a qualsevol persona a la qual hi vulgui fer qualsevol consulta, pregunta o també suggeriment de properes edicions d'aquest mateix espai, al qual doncs en tractem doncs en altres edicions, com sempre en aquest espai que podeu sintonitzar totes les setmanes aquí a Ràdio Cunit. Recordem que tenim les vies de telèfon, podeu fer-ho en directe si voleu, i si no, doncs també ho podeu fer-ho en privat i fins i tot amb un altre nom, si és que us fa cosa de revelar la vostra identitat. També doncs al llarg de tota la setmana següent també podeu utilitzar aquestes vies de comunicació directes per deixar el vostre encàrrec, i nosaltres doncs en prendrem bona nota i li transmetrem a la nostra psicòloga Maravillosa Blaiota. Recordem les vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, com cada setmana, amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí esperando el momento de hablar con vosotros. Uh-huh. Y el tema de hoy, fíjate, tiene que ver con algo que hacemos cada día.
0: Sí.
3: Creo que lo hacemos cada día, como es mirarnos al espejo, ¿no?
0: Sí.
3: Porque mirarse al espejo, que parece una cuestión, bueno, evidentemente cotidiana, rutinaria, algo banal, uh-huh, aparentemente sencilla, mira, para algunas personas puede convertirse en un momento de tensión intensa, de autocrítica, de vergüenza, e incluso podríamos decir hasta de pánico, ¿no?
0: Vaya.
3: Sí, hay quien evita los espejos y se arregla prácticamente a oscuras, ¿no? Y tiene problemas con la

0: con la familia, ¿por qué no enciende la luz? ¿No ves que no hay suficiente claridad como para peinarte o maquillarte o afeitarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como que, ¿qué está pasando con esa imagen, con eso que me devuelve el espejo, ¿no?
1: Sí.
0: Otras personas hacen lo contrario, es decir, se miran compulsivamente, se comparan, pierden mucho tiempo, se hacen fotos, bueno, los extremos son malos, se suele decir, ¿no? Uh-huh. Lo dejamos ahí por ahora. Lo cierto es que sentir ansiedad al mirarnos al espejo no es una cuestión de superficialidad, es un tema importante y suele ser quizás una expresión visible de una relación dolorosa con nuestra propia imagen, con la autoestima o con experiencias previas de, pueden ser de crítica, de mala crítica, de comparación o de rechazo. Y a veces también aparece dentro de un cuadro de ansiedad, ¿no? Ya lo vengo sufriendo, ese cuadro de ansiedad o de depresión, y esto es como algo más, algo aleatorio que se suma. Sin olvidar, sin dejar de lado que, bueno, que existe un trastorno de dismorfia corporal o algún trastorno alimentario que pudiera estar dando vueltas en torno a esta situación, ¿no? Lo claro es que el problema no es el espejo en sí, el problema es el significado emocional que nuestra mente ha aprendido a asociar con la imagen que se refleja en el espejo. Uh-huh. ¿Cuándo hablamos de un problema relevante? Bueno, no toda incomodidad cuando estamos parados o mirándonos a un espejo es algo patológico, ¿no? Pero es normal tener días en los que nos sentimos menos a gusto o con nuestro aspecto o decimos, no sé, a ver, me siento que tengo mi estómago hinchado, no quiero mirarme, ¿no? Uh-huh. Muy propio de las chicas, de las mujeres. Tenemos épocas de mayor sensibilidad corporal, pero esto también hay que aprender a escucharlo, no simplemente decir, bueno, a ver, comenzaré una dieta de adelgazamiento, que no está mal esto, pero cuidado, no es lo más importante, ¿no? Escucharse a nivel emocional, me refiero, ¿no? Y la preocupación se vuelve clínicamente, digamos, preocupante o importante, ¿cuándo? Bueno, a ver, uno, por ejemplo, la ansiedad es muy repetida, es cotidiana y es intensa. Ya no es que tengo ese día malo, me levanté con el día girado, como se suele decir. Uh-huh. Todos los días están girados en este aspecto. Otra característica, el estado de ánimo depende mucho o puede variar de cómo me vea en ese momento. Siempre estamos hablando frente al espejo. Uh-huh. Ir a un sitio, a un encuentro, a una reunión social, ir con otros, con otras personas, y evitar los espejos o los cristales a veces, ¿no? ¿Sí? Pero de una manera ya compulsiva. Esto ya se nota y los otros lo notan en nosotros. Otra característica para preocuparse, si la relación con el cuerpo, con nuestro cuerpo, está afectando a nuestra vida diaria. No voy a la playa, hoy no es el día adecuado, no puedo ir al teatro porque no me viene bien asistir a la boda, porque tenemos que mostrar ese cuerpo de una manera especial dentro de unos ropajes especiales, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y cuando la autocrítica, cuando yo me critico a mí misma, por ejemplo, me ocupa demasiado espacio en la mente. Bueno, todas estas características que medianamente he dado son para decir, no alarmarme en extremo, pero alguna lucecita se tiene que estar encendiendo en mi mente, de autocuidado, quiero decir, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como hemos dicho, las causas generalmente en lo que tiene que ver con nuestra mente no son únicas, es como que no es tan fácil detectar el disparador, pero a menudo se suelen combinar varios factores. Por ejemplo, uno podría ser cuando la autoestima está muy alimentada, muy centrada en la apariencia. Entonces, cuando el valor personal depende muchísimo del aspecto físico y el espejo se convierte en un evaluador constante, ¿no? Muy incisivo, no refleja solo una imagen, parece reflejar si vales, si te gustas, si gustas, si eres aceptable en esta sociedad actual, o quizás te hace ver como una persona que fracasa por su imagen. Y evidentemente que no, si fracasamos en la vida, eso tiene que ver el componente de qué es el fracaso para uno, de qué es el éxito para uno, pero evidentemente no podemos poner toda la carga, absolutamente, focalizarla en la apariencia, ¿no? Entonces, esa carga simbólica vuelve la experiencia de estar mirándome a un espejo de una manera muy amenazante. Como hemos dicho anteriormente, ¿qué puede haber detrás de esto? Y puede haber un trastorno de dismorfia corporal, que es aquel cuando la persona, donde la persona se preocupa intensamente por defectos percibidos en su apariencia, que pueden ser mínimos, no observables para el resto, pero la persona superfocaliza, magnifica esto, y el espejo suele activar mucha ansiedad, conductas de comprobación, autocrítica severa, etcétera. Pero este episodio lo vamos a reservar, ¿no? El trastorno de dismorfia corporal requiere una charla exclusivamente focalizando en esto, ¿vale? Uh-huh. Otra característica que suele haber en personas que evitan el espejo, que les da súper ansiedad, es trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? En cuadros de anorexia, bulimia.
1: Un clásico.
0: Trastorno. Exacto. La insatisfacción corporal es tan grande, que el espejo se puede volver un enemigo, ¿no? Y el desencadenante de compararnos o rechazarnos, miedo al aumento de peso, bueno, etcétera. Y experiencias de crítica, esto para mí es súper importante también, ¿no? Es críticas, humillación o trauma, significa haber crecido recibiendo comentarios constantes sobre el cuerpo, haber tenido alguna figura parental, ¿no? De esa figura, papá, mamá, haber sufrido burlas, haber vivido experiencias traumáticas relacionadas con la exposición del propio cuerpo o con la ingesta de comida, que hace que estemos o muy delgaditos o que estemos un poquito excedidos, ¿no?, de peso. Eso puede dejar en la mente de las personas una asociación muy negativa con verse uno mismo. Prefiero no verme. Y eso, si tú te pones a observar a personas a tu alrededor, hay gente que siempre se ubica en un gimnasio, por ejemplo, muy delante del espejo, uh-huh, y otros que cuando les tocaría estar cerquita del espejo, lo evitan, ¿no? Buscan camuflarse en otro sitio donde no tenerse a sí mismos tan cerca, porque el espejo te pone a ti contra ti, por decirlo, a ti enfrente de ti, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos la influencia de las redes sociales o de esos altos ideales estéticos que vemos en TikTok, Instagram, Facebook. La comparación digital juega un papel muy importante, y ver constantemente imágenes, que cuidado, pensemos, seamos críticos, tengamos inteligencia emocional en el momento de saber que esas imágenes están filtradas, están editadas, están sobreeditadas, están seleccionadas, ¿no? Pero claro, cuando lo vemos, nuestra mente es tan ingenua que busca nuestros defectos y los medimos contra esa perfección que en el 90% de los casos evidentemente está fabricada, no es real. ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad ante el espejo? Bueno, a ver, por un lado podríamos decir la evitación, ¿no? No me miro ni al arreglarme, me maquillo apenas ahí como, ¿no?, evitando, que es bastante complicado, ¿no? Me imagino. Hay personas que cubren los espejos, esto lo hemos visto, yo lo he visto en películas, soy sincera, solamente lo he visto en películas, uh-huh, o en documentales, pero hay personas que, muy pocas, sí me lo han comentado en terapia, muy pocas, dos o tres personas a lo largo de todo este tiempo. Personas que evitan hasta los escaparates, ¿no? Vas con un amigo, con una amiga y te dicen, mira este vestido, qué chulo. Evito mirarlo porque sé que por mirar ese vestido voy a estar encontrándome a mí en ese cristal, ¿no? Uh-huh. O las cámaras, cuando entramos a un hipermercado, por ejemplo, o a un centro comercial, que en todos lados hay cámaras, hay gente que se busca en esas cámaras para ver cómo va, cómo se siente en ese momento, pero hay gente que lo evita continuamente, ¿no? Uh-huh. Y luego hay hogares donde la luz está siempre como casi apagada, o hay personas que viven en penumbras y uno puede pensar, la persona está triste o no quiere gastar tanta energía eléctrica, ¿no? Y a veces no va por ese lado. A veces esa evitación produce un alivio, ¿no? Y entonces voy mirando para otro lado y mantengo un problema sin resolver. Bueno, vamos dando un poquito. Y por otra parte, quise hablar de este tema, Jaume, porque desde la psicología positiva hay una técnica que se trabaja muchísimo para aumentar nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, que es la técnica del espejo, ¿no? Pero claro, fíjate que es un ejercicio de introspección que mejora nuestro concepto de nosotros mismos, pero ¿qué pasa cuando ese paciente, esa persona te dice, no, dame otra cosa, eso no lo puedo hacer? Uh-huh. Es como que a veces esta técnica viene muy bien a algunos, pero en otras personas delata, y de una manera, me parece que es muy bueno que esto pase en terapia, delata o muestra un problema que la persona quizás no hubiera comentado, ¿no? ¿En qué consiste esa técnica? Rápidamente lo decimos, propone mirarse a los ojos frente a un espejo por unos segundos o por unos minutos y hablarnos de manera consciente y amable, es decir, más allá de observar si estamos guapos, bien peinados, bien maquillados, bien afeitados, qué nos gusta y qué no nos gusta, busca dejar de lado una serie de prejuicios que podemos tener y reconocer nuestras cualidades, nuestros logros y aspectos valiosos que muchas veces ignoramos de nosotros mismos. Pero claro, la intención es mejorar nuestro diálogo interno, pero ¿qué pasa si la persona no llega a poder reflejarse? Porque hay personas que no se soportan por frases verse al espejo, ¿no? Uh-huh. Y ya no tiene que ver esto si son guapos, si no son guapos, si son jóvenes, si son mayores, si tienen un cuerpo perfecto o su cuerpo necesita algún tipo de cuidado, trasciende todo esto, ¿no? Y entonces hay que trabajar la autoestima, el autoconcepto, y bueno, y ahondar, porque puedo estar frente quizás a algo mayor, como es un trastorno dismórfico corporal, que bueno, que solamente me veo los defectos, entonces tratar de reorientar a la persona para que no solo veo lo que no le gusta, sino aquello de positivo o de agradable que hay en su cuerpo. Y está, aquí sí focalizamos solamente en el cuerpo, ¿no? Pero lo que vemos en un espejo es dictado uh-huh. por nuestro cerebro, por nuestra mente, ¿no? Y eso se puede trabajar y evidentemente ya una que se puede revertir. Uh-huh. Bueno, espero que alguna persona se haya sentido identificada o no, o conozca a alguien que esté pasando por esto y que la anime, ¿no? Que la anime a tratarse o a hablar o a sincerarse, porque son cuestiones que, bueno, rebajan nuestra autoestima, pero que esto se puede controlar, se puede mejorar y podemos sentir esa satisfacción de encontrar nuestra mirada en el espejo, ¿vale?
1: Muy bien, perfecto, pues tomamos nota de ello. Pues muchísimas gracias, María Rosa, que vaya todo muy bien y si Dios quiere nos vemos a escuchar la semana que viene, ¿de acuerdo?
0: La semana que viene a la misma hora. Un saludito a todos.
1: Igualmente, hasta luego, buenos días. Y recuerda a los nuestros oyentes que también cada podéis seguirnos haciendo las vuestras consultas, preguntas a la nuestra psicóloga, trucando al teléfono de la radio.
2: Línies obertes, Radio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918. 4918.
1: També a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per emplenar i com la nostra manera les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Radio Cunit en majúscules on allà doncs podràs dir la teva també mitjançant mur, chat o també missatge privat.
3: Para participar en directo llama a Radio Cunit teléfono 977-674918 977-674918.
1: I també, doncs, com no, des d'aquí doncs, en prendrem bona nota i ens posarem en contacte ràpidament amb la nostra psicòloga per realitzar qualsevol consulta, com sempre, des d'aquest mateix espai, amb la psicòloga Maria Rosa Blaiota.
4: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció i hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
4: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.
5: Dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí, i també a dos quarts de dues de migdia.
5: Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 10 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Uns 200 voluntaris de Protecció Civil, 26 d'ells del Penedès, han donat suport a la visita del Papa Lleó XIV. Les seves funcions inclouen també la detecció d'incidències i el suport dels cossos d'emergències i seguretat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i Creu Roja. Segons Eix Diari, un total de 197 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de 35 municipis catalans participen en el dispositiu preventiu organitzat amb motiu dels actes multitudinaris durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, els quals van tenir lloc entre el dia d'ahir i el dia d'avui. El dispositiu compta amb presència destacada al territori penedesenc amb 26 voluntaris de la vegueria del Penedès que s'integren en les tasques de suport logístic i d'atenció a la ciutadania. Els voluntaris desplegats tindran funcions principalment d'informació i orientació al públic, acompanyament als assistents i detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. També donaran suport a l'organització dels cossos de seguretat i emergències. El dispositiu s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra i compta igualment amb la col·laboració de la Creu Roja en tasques de suport logístic. Les 197 persones voluntàries provenen de 35 associacions municipals de protecció civil d'arreu de Catalunya. En el cas del Penedès, els 26 voluntaris es distribueixen entre diferents municipis de la vegueria, reforçant així la presència del territori en un dispositiu de gran abast. Des de l'organització es destaca el paper clau del voluntariat de protecció civil com a suport essencial en esdeveniments de gran afluència, especialment en la prevenció i la gestió d'incidències en espais públics. I la R2 Sud acumula retards en la represa després de les obres als túnels del Garraf. Els autobusos també arriben puntuals, diu. Doncs Dignitat a les Vies creu que alguns treballs no s'han fet perquè el tram continua amb límits temporals de velocitat. Els trens de la R2 Sud i els regionals acumulen retards de fins a mitja hora, doncs, des del dia d'ahir i des del dilluns gairebé a la represa del servei habitual després de 3 mesos d'obres als túnels del Garraf. Segons informa Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que ha hagut de finalitzar el seu recorregut a Gavà i això ha afectat altres convois. A més, el tram continua amb diversos límits temporals de velocitat. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, explica que tenen la sensació de que alguns treballs encara no s'han pogut fer. Aquest passat dimarts, usuaris de la R2 Sud lamentaven la situació assegurant que no hi ha hagut millora després de les obres. El tren arriba mitja hora tard i amb autobusos els quals arriben puntuals, diu Liliana, una viatgera a l'Agència Catalana de Notícies. Després de 3 mesos d'obres per arranjar els túnels del Garraf, la R2 Sud i els regionals cap a Tarragona van reprendre, recordem, aquest dilluns el servei de manera progressiva, segons va anunciar la Generalitat. Concretament es va restablir la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17, el servei ferroviari de la línia R15, Móra-la-Nova, Riba-Roja d'Ebre. Ahir encara es va mantenir el servei alternatiu amb autobusos, però doncs des d'avui ja és totalment només amb ferrocarril. A primera hora del matí els trens ja patien retards de fins a mitja hora per una incidència en un comboi. Els usuaris de Rodalies han insistit que el servei funcionava millor amb els autobusos durant les obres. La liniana va cada dia, per exemple, a treballar a Barcelona i agafa el tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders. El Vendrell explica que des de ahir tot va fatal, ni puntualitat ni res, remarca, mentre recorda que tot i sortir del mateix lloc, el tren arriba mitja hora tard i amb els autobusos s'arriba puntual. Una altra viatgera, la Maria, assenyala que l'autobús sortia i arribava a l'hora. Tot anava bé. Explica que en 45 minuts arribava a Barcelona. En canvi, ara tarda 2 hores per anar a la feina i 2 més per tornar a casa. Cada dia hi ha un retard des de fa 3 o 4 anys. Això no ha anat mai bé, lamenta. La Dolors fa el trajecte de Vilanova i la Geltrú a Tarragona i també per anar a treballar. Diu que el servei és horrible, és desesperant, insisteix. Comenta, a més, que la realitat no es correspon a la informació instantània que haurien de proporcionar les aplicacions mòbils de DIF i Renfe. I això sí funcionen, perquè a moltes estacions que estan soterrades no hi ha cobertura i no funcionen les aplicacions. És un descontrol, resumeix. Afirma que tothom vol millores i entén les obres que demana empatia amb la gent que puja al tren, però per anar a treballar a les 10 del matí agafa el tren de les 8. I tot i que recorda que el trajecte hauria de ser de 40 minuts, l'usuari explica a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta situació angoixa molt i estressa els viatgers. Dignitat de les Vies lamenta que la Generalitat digui que tot ha anat perfecte per reemprendre el servei i assenyala la falta de confiança per part del govern amb Rodalies, ja que l'arrencada s'ha fet progressiva. Recorden que encara hi ha límits temporals de velocitat, que la R14 fa transbord a Sant Vicenç de Calders i que la R15 fa transbord a Molada d'Ebre. Tenim la sensació que hi ha coses que simplement encara no s'han pogut fer, diu la portaveu de la plataforma, ja que encara hi ha limitacions de velocitat. A cada bugada perdem un llençol, resumeix. La Generalitat apunta que la recuperació del servei es va fer una vegada suprimides les limitacions temporals de velocitat més significatives, entre cometes, però asseguren que les obres d'infraestructura continuaran fins a assolir el temps de viatge original. Des de Dignitat de les Vies també avisen que les obres que s'han fet són de manteniment, però que cal fer més treballs. Aquests túnels estan molt antiquats, davant d'un incendi serien problemàtics, i hi ha diverses obres damunt la taula. Unes es podrien fer en menys temps i unes altres a llarg termini, comenta Gómez. I seguim, doncs, amb més notícies. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc el dissabte 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones interessades i participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar i, tot i que no és imprescindible portar-ne per poder participar-hi, els articles que s'hi poden, doncs, aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i, un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consums més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, el proper 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit, el regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, el senyor José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint, doncs, residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit afirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I tenim seguiment de les obres de rehabilitació integral del casal municipal de Cunit. Per part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal, amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució, doncs, d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen, doncs, la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana a una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i a la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències a la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Fons Europeu Next Generation. En concret, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha otorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi, que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorialització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents, Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-les en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cavalímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencar fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una situació i una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, sense estimacions i sense necessitats de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la precisió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també contempla un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot i aquest conjunt d'actuacions es contemplarà i es complementarà també amb desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de qualitat i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitat de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. l'Ajuntament informa que en el dia d'avui s'iniciaran les obres corresponents a la primera fase del projecte de construcció del nou carril bici al carrer Les Sorres. Els treballs començaran amb l'execució d'una rotonda a la intersecció entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Sitges, una actuació que permetrà millorar la seguretat viària i facilitar la futura connexió del nou carril bici. Amb motiu d'aquestes obres es procedirà a l'estrenyiment d'un dels carrils de circulació en aquest àmbit, així com a la instal·lació de la corresponent senyalització provisional i a l'aleciment amb tanques de protecció per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via. La durada prevista dels treballs de construcció de la rotonda és d'aproximadament 3 setmanes, sempre que les condicions meteorològiques i tècniques ho permetin. D'altra banda, el dijous 11 de juny i dins del mateix projecte es duran a terme treballs previs d'adequació del ferm al carrer Calafell, necessaris per la posterior implementació del carril bici. A causa d'aquests treballs es produirà un tall temporal de la circulació a l'altura del carrer Amílcar Barca entre les 6 de la matinada i les 4 de la tarda, amb corresponents desviaments de trànsit degudament senyalitzats. L'Ajuntament demana comprensió als veïns i conductors per les possibles afectacions puntuals al trànsit i recomana extremar la precaució en circular per les zones afectades i seguir en tot moment la senyalització provisional habilitada. Aquest projecte forma part de les actuacions municipals destinades a fomentar una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient. I l'Ajuntament de Cunit ha finalitzat aquest mes de maig el curs de formació per a pilots de dron adreçat al personal municipal, una iniciativa que s'ha desenvolupat entre l'octubre de 2025 i el maig de 2026 amb l'objectiu d'adaptar-se als nous requisits formatius i ampliar les capacitats operatives dels serveis municipals. La formació ha culminat amb l'acreditació de 13 pilots que ja disposen de la captació i capitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. Aquest procés ha estat necessari perquè la regulació aplicable a les operacions amb drons ha experimentat canvis en els darrers anys, fet que ha obligat a actualitzar i renovar els permisos existents. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava principalment vinculada a la policia local. Amb aquesta nova promoció de pilots, però, l'Ajuntament amplia l'abast d'aquesta eina tecnològica a d'altres àrees i serveis municipals que també podran utilitzar els equips ja disponibles per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. La unitat de drons de l'Ajuntament de Cunit ja existia des de feia anys i ha esdevingut una eina de suport en diferents actuacions municipals. Amb aquesta nova formació, el consistori reforça la seva aposta per la innovació, la seguretat i l'eficiència en la prestació dels serveis públics. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquínez, ha valorat molt positivament la finalització del curs, declarant que la tecnologia ha de ser una eina útil al servei dels treballadors municipals i, en conseqüència, de tota la ciutadania. Amb aquesta formació garantim que els nostres professionals disposin dels coneixements i les acreditacions necessàries per treballar amb totes les garanties de seguretat i compliment normatiu. Marquínez també ha destacat la transversalitat del projecte. Un dels aspectes més importants d'aquesta formació és que no s'ha limitat únicament a la policia local. Hem incorporat personal d'altres serveis municipals perquè els drons poden aportar molt valor en àmbits molt diversos de la gestió pública. El regidor ha afegit que l'Ajuntament ja disposava d'una unitat de drons consolidada, però els canvis normatius feien necessari actualitzar les habilitacions existents. Hem aprofitat aquesta oportunitat per fer un pas endavant i ampliar el nombre de professionals capacitats per utilitzar aquesta tecnologia. Segons han destacat fonts municipals, la incorporació de personal de diferents departaments permetrà aprofitar millor els recursos disponibles i obrir noves possibilitats d'aplicació dels drons en àmbits com la inspecció d'espais públics, el suport tècnic, la supervisió d'actuacions municipals o la gestió d'emergències. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua avançant en la modernització dels seus serveis i en la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una resposta més àgil, eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania. Com bé, doncs, destacava el nostre regidor de Noves Tecnologies, el senyor David Marquínez.
6: Bon dia a tothom. Avui estem aquí perquè estem fent la renovació de les titulacions de drons de la policia local i amb la novetat que aquesta vegada estem formant gent que no és només policia, sinó també funcionaris d'altres àrees com medi ambient o de l'àrea tècnica. La intenció d'aquest projecte és continuar la continuïtat de que la policia pugui tenir drons per als usos policials, però també ampliar per fer tasques de medi ambient, control d'espais d'abocament, etc., que els drons ens faciliten molt aquesta tasca. Com sempre, intentant millorar el futur de Cunit.
7: Seguim. Doncs estem aquí amb la formació per donar ja la titulació dels pilots de dron. Jo com a regidor de Seguretat Ciutadana és important tenir gent formada. Dels 16 pilots que trauran, que s'estan examinant, 11 són de la policia local. És important tenir aquesta divisió, que ja la vam crear fa un parell d'anys, la divisió de drons de la policia local de Cunit, perquè ens dona molta seguretat a l'hora de tenir control sobre vehicles, tenir control sobre les rieres, tenir control sobre possibles incendis que puguin haver. Vam fer actuacions directament quan hi havia algun tema que hem de veure des de l'aire amb molt poc temps de reacció, els drons ens donen aquesta facilitat. Tenir una unitat preparada i una unitat amb 11 pilots dintre d'una policia, que són 35, és un èxit, és un reconeixement que aquesta gent es vol formar, que vol continuar treballant per Cunit i que les eines que s'estan portant a terme noves, que és el tema del curs de pilotatge de drons i aquestes noves tecnologies, la policia local de Cunit sempre està a on cal per poder posar-se en formació de poder utilitzar-les. Per la qual cosa, felicito a la gent que s'ha proposat fer aquest curs, els encoratjo, els que no estan, que ho puguin fer, amb els propers que suposo que des de noves tecnologies trauran cursos a futur, i aquesta experiència crec que serà pionera dintre les policies i dintre dels ajuntaments de la nostra comarca.
8: Hola, nosaltres som les responsables de la formació que hem tingut aquí a Cunit, som de l'escola de formació Somos Drone, som una cooperativa conformada per dones i ens estem encarregant de crear tota aquesta operativa de Cunit. Ja fa uns anys vam començar amb els primers pilots de dron, que van ser tots policies d'aquí de l'Ajuntament, vam fer una formació específica en emergències, en vols a la platja, vam estar treballant justament vols en una situació aquàtica per rescat. I ara el que estem fent és ampliar la plantilla, ara només estem formant policia, estem adequant els permisos antics, tot el que va ser els títols de policia, a la nova normativa europea, i també estem formant a noves persones dintre l'Ajuntament. Justament estem fent temes mediambientals, estem mirant també el tema de barrancs, llavors estem fent vols en diferents situacions per l'administració pública.
1: Però encara tenim més notícies. Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el 20 de juny. El proper 20 de juny, el passeig marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 de vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el seu compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i en el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit, a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereixen la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant doncs temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administracions i elaboracions d'informes, innovació i anàlisis de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes del 8 al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixen al creixement del teixit empresarial del municipi. I aquest dissabte, Cunit torna a convertir-se en la capital del cerealo amb la celebració de la 14a xaralada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers de Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida doncs, com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme García, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins i presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. El tiquet de la xerrada de 15 euros inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. I també es poden adquirir consumicions individuals a part per un mòdic preu de 3 euros, tiquet de vi o tiquet de tapa o tiquet de postres, i també per 5 euros el tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrint els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. Però encara tenim més notícies. Recordem que pots personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, aquest divendres a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 de la vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes. Aquest mes de juny les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. També t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula, aquest dissabte a 2:15 de la tarda, per a joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, ho deixem amb el temps amb el nostre company Josep Miró. Endavant!
9: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Molt bon dia i benvinguts a aquesta nova previsió meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre company, en Josep Miró, el qual, doncs, en el dia d'avui, dimecres 10 de juny de 2026, tindrem un temps tapadot fins a mig matí, el qual, doncs, podria començar, doncs, a despejar-se una miqueta, sortint alguns que altres raigs de sol, els quals, doncs, a primera hora de la tarda podria, doncs, calmar-se una miqueta i despejar-se del cel, tot i que a partir de les 5 de la tarda tornaria a tapar-se i amb tendència a empitjorar, doncs, fins a la matinada, al qual també podria caure algun altre plogim per de cara demà a primera hora del matí, al qual, després de caure aquests petits ruixats, doncs, es començaria a esvair el cel i tornaria el sol a radiar amb intervals de núvols, els quals, doncs, aniran marxant i tornant, i el qual, doncs, cap a les 6 de la tarda aproximadament de demà, doncs, tornaria a sortir el sol per després tornar-se a tapar i tornar, doncs, a ennuvolar-se. En resum, durant aquests dies, sol i núvols, amb unes temperatures les quals poden oscil·lar entre els 18 i els 25 graus i amb uns vents que poden bufar com a màxim a 27 km hora en direcció nord-oest. A la mar hi tindrem marejol. I fins aquí el temps.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
1: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
1: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, Universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
1: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
1: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
1: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e che aprenguem a custodiar e a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
3: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
6: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
7: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la

0: te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
2: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés, a la Sagrada Família, ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
3: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
4: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
5: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
6: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
7: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
3: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
8: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
3: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
2: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
2: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
10: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
11: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
12: Notícies en xarxa.
2: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que el Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president

0: president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
1: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
2: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
0: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
3: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
2: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
0: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
4: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i a mig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
5: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
5: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
6: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
5: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
4: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
7: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
8: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de dos años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
7: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
9: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes.
7: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
4: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
11: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
12: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
13: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
10: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
4: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
15: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
14: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
4: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
17: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
16: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
18: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón. Són declaracions a la xarxa.
19: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que mamat i ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats i, doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
18: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
20: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenia els millors anys de la meva vida i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
18: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
1: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
18: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
23: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
25: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
24: Un impuls.
25: Un refugi.
24: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
25: I fer-se sentir.
24: Això és el que volem que sigui l'alenada.
25: Ens acompanyes?
26: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
29: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
27: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 3:15.
21: Notícies en xarxa migdia.
0: amb Marta Pardell.
4: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
4: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
4: Matant d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
5: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
4: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
3: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
4: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
18: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians-1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'auto dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies a Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi capigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut, serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
8: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
12: així. Passa el dia parlant.
13: No era culpa seva.
15: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: radiocunit.org.
3: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
4: 80, amb Núria Ruiz.
5: A Ràdio Cunit.
4: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
6: Yor Lenny.
7: Candy G.
8: Y Lucho en... Somos
9: los Black and White.
8: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
9: Black and White.
8: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
10: Cocodril Club.
11: Si te agrada la buena música de los años 60, 70, 80. Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Jorleni,
2: Candy G
3: y Lucho en... Somos los
4: Black and White.
3: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
4: Black and White.
3: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Puny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta colorito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia. A Ràdio Puny.

0: Jordi Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشنرنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Nish tamrat tamhazar.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Radio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Radio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny octubre de 1993. El bon amic Manuel J. López Montoya, en el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que està ple de bons records musicals i de tota mena, que són més de 30.000 amics que hi col·laboren i que potser hi faltes tu. Per què no t'agregues i dius la teva? Al Facebook, al grup Cocodril Club. Bé, doncs en Manuel diu: si exageràssemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. I això és un dels objectius d'aquest programa, que almenys mentre l'escoltis, en directe o en diferit, els teus problemes passin a un segon pla. T'oblidis de les preocupacions i et submergeixis en els bons records que et dona el mitjà ideal per aconseguir-ho. La música. Música que escollim junts.
1: Bon dia, sóc en Joan, de Caldes. M'agradaria escoltar del grup Free, el Right Now.

Aquesta és una peça absolutament històrica que no falla mai als nostres bolos, on comprovem que els més joves també la coneixen i la canten quan arriba la tornada. L'estribillo, All Right Now, original de 1970, i quan sona a les meves sessions de DJ, comprovo que ara, com diu la cançó, tot està bé. La gent està animada, saltant, cantant, sent feliços. Un One Hit Wonder per sempre de la banda britànica Free. I estic segur que tu, cocodril, cocodrila, també, potser per no vagini, ara mateix cantaràs allò que diu...

Aquesta és música de Cocodrils. Música en categoria.

Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

alguna cançó que sigui capaç d'emocionar-te? Per què no m'envies un e-mail? Em comentes quina és, si és possible també per quin motiu, i la compartim plegats. Espero el teu correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Cesc Caral Vidal, diu que encara l'emociona Alone Again Naturally, de Gilbert O'Sullivan.

irlandès. Del 1946. Amb una imatge una miqueta excèntrica, semblava vingut del segle XIX, però li va funcionar. Potser estàs reconeixent aquesta versió instrumental d'un altre dels seus èxits, que té anècdota inclosa. I ja sabeu, els habituals oients d'aquest programa, que a mi m'agraden molt les anècdotes. Un dia, un amic de Gilbert O'Sullivan li va demanar si es podia quedar amb la seva filla Claire durant tota la nit, perquè ella havia de fer alguna cosa i no podia, i no tenia ningú més per deixar-li a la nena. I sí, sí, Gilbert O'Sullivan es va quedar amb Claire, va estar jugant amb ella i li va escriure una cançó. I a més, va fer que al final de la gravació sortís la rialla original de la nena, de Claire.

Clar, Gilbert O'Sullivan dels primers temps d'ell, del 71-72, però, com us deia, va triomfar durant gairebé 15 anys. Aquí està la prova. El 1984, una nova generació de joves cocodrils el van descobrir amb aquesta peça. També realment molt agradable. What's in a kiss? Què hi ha en un petó? Doncs a vegades hi ha tantes coses concentrades en un sol

Glad Zina Gears. Gilbert O'Sullivan, que encara emocionava amb una de les seves cançons a la Lone Again Naturally i a l'amic Cesc.

per què no m'envies un correu electrònic i em dius quina cançó encara et posa la pell de gallina? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'Assumpta, que ens diu: hola Albert, sóc Assumpta Riera de l'Esquirol i t'escolto fa temps des de Ràdio Ripoll. M'encanta el teu programa i m'he decidit a participar-hi. Demanaves una cançó que ens emocioni. La veritat és que jo en tinc moltes, però una en especial, entre d'altres, que em recorda la meva joventut quan em vaig enamorar per primera vegada. Es tracta de Il giorno dell'arcobaleno de Nicola Di Bari. Moltes gràcies per el teu programa. De vegades no et puc sentir en directe o no puc dormir i t'escolto en diferit per Spotify. Enhorabona i segueix per aquest camí molt de temps. Moltes gràcies, Assumpta.

0: Nicola Di Bari, amb aquesta cançó que aquí es va dir Los días del arcoiris, perquè ell, com tantes d'altres, també la va publicar en castellà. Aquí sempre ha agradat molt. Però amb aquesta, I giorni dell'arco baleno, es va presentar al Festival de San Remo del 1972 i el va guanyar. Per això aquell mateix any va ser la cançó seleccionada per representar Itàlia al Festival d'Eurovisió, on va quedar sisena. Nicola Di Bari ha nascut a Zaponeta, Itàlia, el 1940. I d'ell podríem escoltar moltes. Segurament un altre dels seus grans èxits, també del 72, aquí va ser El corazón gitano. Però a mi em va fer molta gràcia una del 75 que es deia Sé que bebo, sé que fumo.
1: Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentimientos.

Sé que bebo, sé que fumo. El Nicola Di Bari del 1975. El del 72 encara emociona a l'amiga Assumpta Riera de l'Esquirol. Segurament encara hi ha alguna cançó que et provoca l'escoltar-la com una mena de pessigolles a les neurones. Que a vegades no és perquè la cançó sigui bona, que també pot ser, sinó per la situació que et recorda, per la circumstància o per la persona amb la que la vas escoltar al costat. Gràcies a tots els que ens dediqueu uns instants per escriure un e-mail, per compartir cançons, una cosa tan senzilla, però que ara pràcticament ja no fa ningú a la ràdio, oi? On, per exemple, amb aquesta última que hem escoltat, recuperem cançons gairebé oblidades per el pas dels anys. Aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I com han agradat sempre els cantautors italians a Catalunya, eh? Que punyeteros, com han conquerit els cors de les nostres amigues, companyes i parelles. La Maribel ens diu, bon dia, Albert. Me llamo Maribel y me gustaría escuchar una canción de esas que cada cierto tiempo, muy a menudo, escucho. Me lleva a mis primeros bailes de lentos en la discoteca, cuando quería bailar con el chico que me gustaba. Aunque él no estaba muy por la labor, jejeje. ¿Qué tiempos aquellos? La canción es De amor ya no se muere, de Gianni Bella.

I tu estàs d'acord amb aquesta afirmació? De amor ja no se muere? Va ser l'èxit més, més important de Gianni Vella. Corria 1976. Ell havia nascut a Catània el 1947. Cinc anys més tard, també a Catània, el 1952, va néixer la seva germana Marcella, que va tenir un èxit discret, però va sonar bastant a la ràdio el 1977 amb una cançó anomenada El último abrazo.

0: El último abrazo, la Marcella Bella, la germana de Gianni, que va ajudar la seva germana, com heu pogut escoltar-lo, fent la veu masculina de la cançó. Gràcies per col·laborar, Maribel, amb aquest espai on us demanem cançons que encara us emocionin. Algú va dir: les voluntats febles es tradueixen en discursos, les fortes en accions.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: potser, Coco, ens escoltes en moviment?
1: I had to escape, the city was ticking and cruel.
0: O estàs al llit encara?
1: Maybe I should have called you.
0: Ah, no encara, és que t'hi acabes de ficar amb l'intenció de dormir, oi?
1: I was dreaming while I drove the long straight road ahead.
0: O és possible que estiguis caminant per la muntanya, o a prop del mar, o al metro, o al bus, o caminant per la ciutat. En qualsevol cas, gràcies per preferir-nos. Aprofiteu per escoltar-nos ara, que encara hi ha una veu humana al micròfon. No, no és broma. Ja fa més d'un any que algunes emissores del món emeten sense cap persona tota la programació. Esclar, a través d'intel·ligència artificial. Notícies, música, fins i tot concursos amb participació dels oients. I tot fet per un robot, a vegades amb veus clonades de locutors reals. I a vegades sense permís del locutor real, com ha passat a algun company de doblatge, que de cop i volta s'ha trobat la seva veu en una pel·lícula sense permís d'ell, sense cobrar, sense cap document i amb una mena de buit legal que no se sap exactament com acabarà tot això, eh? Ah, però de moment pots escoltar-nos quan et vingui de gust i a qualsevol lloc del món, tant en directe com en diferit. Trobaràs els últims programes emesos del Cocodril per si no et vols perdre res. A banda de que estan a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, més de 100 en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, ens trobaràs a iVox.com, també a Spotify, a Amazon Music, Apple, iTunes, i també al YouTube, eh? No perdis la sintonia. Amb aquesta cançó del gran Roy Orbison, que ell no va poder disfrutar perquè la va versionar primer la Cyndi Lauper i després, quan es va publicar l'original, la de l'autor, la de Roy Orbison, malauradament, ell ja no estava entre nosaltres, I Drove All Night, Conduiré Tota la Nit. Fa alguns anys, no gaires, tampoc em sembla, eh? Doncs us vam demanar cançons relacionades amb el món del motor. Recordeu que totes les seccions estan obertes. Sí, cançons que ens parlin de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... Bueno, jo per tornar a revifar una miqueta aquesta secció, tot seguit la barrejo amb una altra, la de les versions. Aquests eren els Monkees.

Els Monkees eren un invent televisiu, era un conjunt format artificialment, expressament per una sèrie de televisió. Però que va tenir força èxit perquè feien cançons realment guapes. Com aquesta. Ara feia molt que no sonava el Coco. Last Train to Clarksville. L'ha recordat Emili Sanz, que ens ha escrit des de Barcelona. I el nostre estimat oient Ramon Castells, també de Barcelona, l'especialista en trobar versions. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. Li envio una salutació molt especial perquè em sembla que aquesta no forma part del seu llistat. Aquesta no la tens, Ramon? And I don't know if I'm ever coming home. Doncs qui la va fer en castellà en el seu moment? Corria 1966. No, no va ser un conjunt dels que habitualment versionaven el castellà els èxits internacionals. Van ser, curiosament, Los Tres Sudamericanos, que feien coses com Cartagenera, Me lo dijo Pérez, salsas, merengues.

0: I per què a los tres sud-americanos, que no tenien el costum de versionar el castellà èxits internacionals, els hi va donar per fer aquesta dels Monkees? El último tren a Clarksville?
1: Oh, no, no, no.
0: Un misteri.
1: Oh, no, no, no.
0: Eren una noia i dos nois del Paraguai, establerts a Espanya. Alma Maria, Johnny i Casto Darío.
1: Oh,
0: potser encara te'n recordaves dels seus noms propis, eh?

I per què els Monkees van dedicar una cançó a la població de Clarksville? És una ciutat d'Arkansas petita, no arriba als 10.000 habitants. Per què recomanaven agafar l'últim tren a Clarksville? Potser perquè no té aeroport encara avui dia. L'aeroport més proper a Clarksville està com a 60 milles. Que això són com, més o menys, 100 quilòmetres. Però com que a mi m'agraden els trens, ja ho sabeu molts de vosaltres, ficaré cullerada amb aquest renascut espai dedicat a les cançons relacionades amb el món del motor, amb una que a mi em sap greu que sigui tan curta, perquè és que des de ben petit m'ha encantat. El Marrakech Express. Crosby, Steel, Nash.

Marrakech Express del 1969. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Quina bona combinació de veus, quina bona música que ens va deixar. És, que ens van deixar, és que hi ha tanta bona música encara per descobrir, recuperar i en qualsevol cas compartir. Jo vaig descobrir aquesta un dia que plovia. No estava previst, bueno, jo no ho vaig preveure, jo anava sense paraigua pel carrer, escoltant una emissora de ràdio d'un amic que posava cançons poc conegudes. Va sonar això, va començar a ploure i la vaig identificar amb un espai on us demanàvem cançons relacionades amb la pluja. Quan ho vam demanar fa alguns anys, portàvem una temporada de sequera impressionant. Alguna cosa hauria influir perquè al poc de fer aquesta secció es va posar a ploure.

Sí, t'agrada com a sintonia? Per animar-vos a que m'envieu propostes de cançons relacionades amb la pluja, jo he escollit una de José Feliciano molt oblidada, també de 1969, com l'anterior que escoltàvem, de Crosby, Stills and Nash, que es diu senzillament Pluja, Rain. Recordo quan vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar José Feliciano als anys 80, que va venir en concert a Barcelona, al Paral·lel, si no recordo malament, al Teatre Victòria. I va ser molt amable i molt senzill, malgrat que, poca broma, ha venut més de 50 milions de discos, ha publicat més de 600 cançons. Nascut a Puerto Rico el 1945.

0: De fet, a la vida real m'han parlat d'una noia a la que no tinc l'ocasió de conèixer-la personalment, però que es diu Mavi, tot junt, nascuda a Catalunya, perquè als seus pares els agradava molt aquesta cançó original de Les Barrières. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Un programa que té més de 30.000 seguidors al grup del Facebook, a la ràdio, molts i molts més. El grup dels nostres oients, perquè no t'hi agregues, potser encara no hi ets, es diu com el programa Cocodril Club, sí, al Facebook, on, per exemple, l'altre dia un bon amic va dir: empezamos a envejecer cuando matamos la esperanza, cuando dejamos de sonreír, cuando dejamos de soñar. La nostra música, la dels Cocos, sempre ens ha ajudat a somiar i l'hem seleccionada junts.
1: Hola, Albert, bon dia. Soc en Pere i et truco des de Sant Adrià del Besòs. M'agradaria molt trobar una cançó que no trobo per enlloc, que era d'un grup que es deia Barrabàs. Una cançó era Safari Salvaje, Wild Safari.

Aquest era el bon so del grup Barrabàs. Eren molt bons. I era un grup espanyol. Produït per Fernando Arbex, el líder dels Brincos. La cançó guanya el safari. Va traspassar fronteres. Va entrar en el mercat internacional. Corria 1971. I ara, les versions.

Let It Be va ser una de les últimes cançons gravades per als Beatles junts. Al poc donaven la fatal notícia per milions de fans de tot el món que es separaven.

i Let It Be, deixa-ho així. Alguns van considerar que era un comiat encobert, perquè deien que quan la van gravar ja es veien venir que la cosa no funcionava bé, que es discutien molt i que s'acabarien separant. El temps ha demostrat que per no unir-se mai més, sobretot per l'assassinat de John Lennon del 1980, perquè després els Beatles supervivents sí que han fet coses junts sense cap problema. Hi ha alguna versió que creguis que és millor que l'original? Sempre s'ha dit al revés, però n'hem trobat bastants. Si en tens alguna, digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Ens escriu, en Xavier escriu. Quina gràcia. Xavier escriu, de Sabadell, que ens diu en el seu mail: hola Albert, en l'apartat de versions hi ha la cançó dels Beatles, Let It Be, que m'agrada més cantada amb veu femenina per la Nora Jones. Voldria compartir-la amb tots els cocos. Una abraçada d'en Xavier Escriu de Sabadell. Doncs, home, va fer una versió espectacular, no? Bé, només confirmar que hi ha cançons de cocodrils que no tenen cap data de caducitat. El Let It Be original és del 69 i Nora Jones la va fer així el 2022.

A l'amic Xavier Escriu de Sabadell, el Let It Be dels Beatles li agrada més interpretat per la veu femenina de Norah Jones. Bé, a banda del teu gust, és molt més llarga, dura gairebé el doble que l'original. Norah Jones, molt jove, va néixer el 1979 a Manhattan. Cantant, compositora, pianista, actriu i multiinstrumentista. Anem a per una altra versió. Aquest és l'original, eh? De 1988. Dels Pogues.

0: notícia.
1: És el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Raül Costa Freda, que ens diu: la famosa cançó dels Pogues l'han millorat i, a més, són catalans. Ah, doncs els hem buscat i et deus referir a aquesta versió que va fer Carles Estrada i Lynn Martin, una escocesa afincada a Tarragona. Doncs aquest conte de fades de Nova York va quedar recentment d'aquesta manera.

molt poc, el 2024, van fer aquesta versió original dels Pogues de 1988. En Carles Estrada, que abans havia format part del grup Los Negativos, i la cantant escocesa afincada a Tarragona, Lynn Martin. I la van fer com un homenatge a l'inoblidable Shane McGowan, que va morir l'any passat. Per cert que la gravació ha estat produïda i mesclada per Raúl Costafreda, membre actiu dels Negativos des del 2006, que és qui ens ha escrit per dir: ei, que la dels Pous ara l'han millorat uns catalans. Bueno, però sabràs també, Raúl, que la mateixa cançó ens arribava en castellà per Iván Ferreiro, líder del grup Los Pirates durant 13 anys, un grup de música indie. Iván Ferreiro, nascut el 1970 a Pontevedra, i Wadi Galego, entre d'altres convidats, i amb el títol de Cuento de Hadas en Madrid.

La cançó de Nadal original dels Pogues, del 1988, bueno, ells van sortir immediatament després del punk i van barrejar aquest estil amb la música tradicional irlandesa. The Pogues, una banda de rock anglo-irlandesa de principis dels anys 80, que jo recordo haver punxat en algunes de les meves sessions nocturnes. Ara anem de tardeos, ja ho saps, eh? Ja fa més de 13 anys que ens trobem els cocodrils més bailongos a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 2, 4, 2, a les tardes de diumenges, de 6 a 10. Però de nit, quan la cosa estava ja desmadrada, m'agradava molt dels Pogues posar aquesta fiesta. Sí, el títol oficial era en castellà.

0: Era una autèntica disbauxa quan a quarts de 5 del matí, més o menys, punxàvem aquesta fiesta dels Pogues.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, i ara, si em permeteu, en aquest espai de les versions, fico la meva cullerada.

0: se ve brillando.
1: Es Rubén Blades.
0: Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer
1: panameña
0: va recorriendo la acera entera por quinta vez.
1: Nascut el 1948.
0: Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar.
1: Que el 1978, amb Willy Colon, va gravar aquesta cançó que ell va escriure.
0: Un carro pasa muy despacito por la avenida.
1: Una cançó anomenada Pedro Navaja, que forma part de l'àlbum Siembra, que va ser el seu disc més venut de la història de la salsa. Doncs, amb tot el respecte per al gran Rubén Blades, nosaltres preferim la versió de l'orquestra Plateria. Una de les orquestres, al costat de la salseta del Poble Sec, més veteranes del país, que més festes majors van ambientar durant anys i panys. Amb la veu inconfusible del nostre amic Manel Josep. I per què m'agrada més la versió de la Plateria? Doncs, sobretot per un motiu molt important. Quan vaig començar a fer de discjòquei, ja a nivell professional, perquè com a aficionat ho vaig fer des dels 13 anys a les festes particulars, sempre amb aquella preocupació per agradar, si no és possible a tothom, a una gran majoria dels que estan a la sala, no? Que cadascú arriba amb els seus problemes, amb les seves preocupacions, amb les seves neures al cap, o amb les seves alegries, o amb les seves tristeses, i amb una edat diferent, i amb una cultura musical diferent, i la mateixa cançó que un dia t'omple la pista, un altre dia te la buida, acabes creient en bruixes i en misteris inexplicables. Però una nit se'm va ocórrer tancar la sessió ja amb la llum blanca, la llum de neteja que teníem, perquè llavors teníem permís fins a les 5 de la matinada, amb el Pedro Navaja de l'Orquestra Plateria. Amb aquella tranquil·litat que et dona el pensar, bueno, ara ja està això. Aquesta cançó és l'última que poso. Ara, si m'equivoco o si no agrada, ja és igual. Ja he demostrat en les últimes 4 o 5 hores la meva intenció de fer feliç el personal, no? I d'això, doncs, fa més o menys com el programa més de 31 anys. I continuo acabant les meves sessions amb Pedro Navaja de la Plateria perquè la considero una cançó que m'ha donat sort, una cançó talismà.

Aquesta és, sens dubte, una petita obra mestra del rock dur, original, però, de 1969, que ara feia molt de temps que no sonava, és imperdonable, eh? El Whole Lot of Love, que aquí es va dir Muchísimo Amor. Led Zeppelin, formats a la capital anglesa, a Londres, per Jimmy Page, guitarra, John Paul Jones, baixista i teclista, a la bateria John Bonham i Robert Plant, de vocalista.

Això sonava a les discoteques de l'època. El que passa és que en aquesta part central la gent no sabia com ballar-la. Una autèntica passada.

Que bonica, eh? Feia molt, i ara l'escoltàvem. Unicornio, del 1982, i de Silvio Rodríguez, nascut a Cuba, el 1946.

Bé, un dia, en privat, Antoni Ronald va dir que aquesta cançó es referia a aquelles festes particulars dels anys 60 i 70 i la idea era deixar la porta una clau o deixar-la oberta perquè la noia que li interessava així dissimuladament deixés a la colla que estava ballant i anés cap al dormitori on ell l'estava esperant. El bo de Tony Ronald, amb el que vam compartir molta ràdio, molts escenaris, fins i tot ens van demanar que presentéssim la festa d'homenatge on estava previst que ell estigués present, tot i que la cosa pintava molt malament. Finalment l'homenatge es va fer, però malauradament uns 3 o 4 dies després de que ell ens deixés. Va ser el març del 2013. I ara, després d'escoltar algunes de les cançons preferides de la nostra convidada Carmen Machi, em permeteu la meva especial d'avui? Perquè l'altre dia em vaig recordar d'aquesta cançó, no gaire coneguda, i me la vaig posar 7 vegades seguides. Estava sol, sí. Era dels Genesis.

0: La cançó es diu Throwing It All Away. Tirant-ho tot. Eren els Genesis. Els Genesis de 1986. La meva especial d'avui. Encantat de compartir-la amb tu i amb el desig de que t'hagi agradat. Per cert, que si has fet tard i no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu a les plataformes iVoox.com, també a Spotify, YouTube, Apple, iTunes, Amazon Music, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. I per deixar-vos un bon gust de boca, un record de nits de festa, els més ballats de la història. Un espai on també m'agradaria molt que participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. I de pas aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Granollers l'Álvaro Iborra. Diu que la seva cançó, la que la feia ballar, era el Disco Inferno dels Trumps, una banda de Filadèlfia, una cançó del 76, i que la seva discoteca preferida era l'Aigua de Canovelles. Molt bé, moltes gràcies per participar, Álvaro. Ei, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Fidels, i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafes la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen, el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres, però en el cas dels bateries de jazz es pot dir que encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia, però sense cap dubte ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs n'hi ha molts de molt bons, però aquest, no sé per què, inclús li han dedicat pel·lícules, i tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys, que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els sentirem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot al llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diversos bateries, però entre ells, que els que sentim, n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria, la mateixa orquestra, però cada peça anem canviant de bateria. Es diu Dave Becco, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista Mitchell Camilo, va ser recomanat ni més ni menys en una de les gires que va fer el Simon i Garfunkel. Ara, doncs, sentim a continuació una peça que porta per nom Merci, Merci, Merci.

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Woody Reich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove, a l'edat de 4 anys, ja es presentava ja als espectacles, a dalt de l'escenari, i com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve the Heat i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Biplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tant és aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació un altre PC amb homenatge a Woody Reich. Aquesta es diu La Bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La Bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere, no? Però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime em dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes per tocar les baquetes de la Big Band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

I arribem al punt de que el bateria que escoltarem a continuació és el culpable total dels dits que estem escoltant. És el culpable perquè va raconar tots aquests bateries i el que va dir que no, doncs li va posar la pistola al pit i va ser que sí, i va aconseguir aquests meravellosos discos, el primer que estem sentint avui i un altre el sentíem l'altre dia, que és el Neil Peart. El Neil Peart, que és un bateria músic nascut a Califòrnia, en principi es va posar en moltes bandes de rock, fins que va arribar a l'època de les grans bandes, els jazz, les big band, amb el Jim Cooper, i posteriorment l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Peart va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves, va tocar moltes bandes de rock, però també amb moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi en el seu àmbit musical perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

Bé, i ara toca torn amb una altra bateria fan incondicionable del Buddy Rich, que es diu Kenny Aronoff. Kenny Aronoff és un bateria nord-americà que ha col·laborat amb una gran quantitat de discos de reconeguts artistes al llarg de més de 30 anys. Es va graduar a Indiana el 1976 i allí es va enganxar amb els discos del Buddy Rich i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs, ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

Els garrifós, a vegades, llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, del que han arribat a fer, degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr., va començar a tocar la bateria als 3 anys, inicialment doncs, va rebre instruccions del seu pare, però també el portava lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendrix i posteriorment es va mudar cap a Nova York i allí va tocar ni més ni menys amb el Dave Holland, Hank Jones, Frank West, Ron Hanna, Mingus Dynasty, el Sting, el David Murray, Sheila Jordan, el Sonny Rollins, que va morir fa uns quants dies, l'Steve Coleman, la Cassandra Wilson i ni més ni menys el màxim responsable, diguéssim, del jazz avui mundialment, Wynton Marsalis. És esgarrifós, això. Això és un currículum que avui no hi cap en un llibre. Sentim, doncs, amb aquest Marvin Smith, amb un títol també curiós que diu Tens de provar-ho, tens d'intentar-ho.

altra bateria que no ha parat mai, l'Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malky Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bé, bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

0: nois i noies, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, un programa que presento personalment, sóc en Jordi Casas, tot repassant la música dels anys 70, 80 i 90 amb les col·laboracions de Caco Martínez, Esteve Llop, grans entesos de ràdio, i també el Xema de Vic, que ens fa alguns jingles, juntament amb altres persones que anomenarem també en el seu moment. Què tal? Com ho portem? Espero que tots i totes estigueu bé, estigueu fent ara mateix el que estigueu fent, però sintonitzant aquest programa que es pot escoltar en línia o bé, per exemple, a través d'un d'aquests altaveus intel·ligents o bé des del podcast d'iVox, Spotify, Apple Podcasts, o bé, com és tradicional, a la ràdio, a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, també a l'Osona, Manlleu i l'Osona, també ens podeu sentir al Vallès, al Baix Llobregat, al Maresme, Barcelona i al Barcelonès, l'àrea metropolitana, òbviament, al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, a Formentera, Toni Ruiz, Formentera, Eivissa, també a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, sempre... Bé, sempre no, però moltes vegades en Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio i també com a DJ i productor, doncs ens presenta una d'aquelles cançons que hem escoltat tots i totes, però possiblement no en soni com altres cançons. O sigui, que no són allò 100% comercials. És així, Caco Martínez?
1: Hola, amics, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos a una gran banda nord-americana precursora de l'electrofunk, composta pels germans Wilson, els mítics Get Band, una gran banda que va arribar a aconseguir ser nominats al Grammy per la millor actuació en directe del gènere R&B i disc d'or per l'àlbum Get Band 5. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, Outstanding. Som-hi!

0: Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade amb Jordi Casas.

un altre totxo al mur. Another brick in the wall. Manolo, passa la gaveta. Pink Floyd, una banda genial amb una gent que sabien fer música. Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour, aquell famós guitarrista, i també Cy Barrett. Donant pas ara mateix una cançó que em recorda un noi que saludaré, company d'escola,

científic. Si sabeu el que és un silomàtic, òbviament, sou joves, com ara jo, i cap mena de problema, és cultura musical. Molt bé, senyores i senyors, eren els anys 80 quan aquesta família americana, un munt de membres, els Divorce, van ser una autèntica sensació amb aquest tema que es deia Rhythm of the Night, el ritme de la nit.

Que ben feta que estava aquesta música, eh? Avui dia, ja només veient, hi ha gent que paga 500 euros per anar a veure Bad Bunny, ja, bé, em posa els quatre pèls que tinc de punta. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Ses Illes, ara mateix amb la banda que va crear aquell Hypnotic Tango. Anem a escoltar directament un tema brutal de My Mind que es deia...

dins una de les grans cançons dels 80 del bon amic, un tio sensacional que es diu Xavier Carbó, més allò que et porten els Reis, oi? Més conegut com Alan Cook, creador de Do You Want to Stay, aquesta cançó. També el que va cantar el Hey Hey Baby, el disco estrella, i un home que avui dia encara segueix el món de la música cantant en directe i produint noves coses com la propera. Però això us ho explicarà ell un bon dia. Molt bé, aquí tenim a Raül

però on deien males llengües que hi havia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir a Raül, quina era la màquina de mesclar? Diu, tres plats tècnics. Era maco quan feies el pipí i veies...

d'un clàssic d'una banda britànica, es feien dir directament London Beat, i això, I've been thinking about you, he estat o vaig estar pensant en tu. Movem una cançó, abans els temes sonaven durant molt de temps a la ràdio, no és com ara, que cada dia surten cançons noves. Doncs estava amb una emissora de ràdio treballant, vaig canviar d'emissora gràcies a guanyar un concurs a una emissora planetària amb el The Great Ball of Fire. I a la emissora planetària també sonava aquesta cançó. Anys 90.

0: doncs sí, companys i companyes, arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes en línia, en format podcast. Això és Hit Parade, on, a banda d'un servidor, el Jordi Casas, també hi ha gent que entén molt de ràdio i, el més important, gent que té bon gust musical. I una d'aquestes persones que entén de ràdio i que té bon gust musical és un noi així amb ulleres, típic que podria ser president perfectament d'Anglaterra o Dinamarca, no? Ell és l'Esteve Llop, que ha decidit seguir el camí de la ràdio i no el de la política, i ens presentarà tot un tamarro. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi, i amics i seguidors de Hit Parade, com estem? Anem ara més de 30 anys enrere per a recuperar una cançó que, de fet, no era d'aquell 1993, sinó de mitjans dels 80, però l'any 93 se'n va fer una remescla amb un ritme més actual i més ràpid d'una cançó que originalment va composar i interpretar Freddie Mercury al marge de Queen, en el seu primer i únic disc com a solista, com a Freddie Mercury. Un disc que es deia Mr. Bad Guy i que portava algunes propostes interessants com aquesta, que, com us diem, l'any 93 es va remesclar en un format renovat. Living on My Own. Sometimes I

0: quines grans cançons tenia aquest home? Un vocalista germano-americà. Es diu Sidney Youngblood. I això, If Only I Could. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat i suposo que, al igual que vosaltres, doncs em porta un munt de records d'aquella fantàstica època dels començaments dels 90. A vegades em miro un mirall i dic: Casas, estàs massa grassonet, massa panxa. Però ara, veient a Sidney Youngblood, dic: estàs fet un figura. Una mica de Whitney Elizabeth Houston, recordant a la gran Whitney Houston, filla de Dion... No, de la Houston, i neboda de Dionne Warwick. Això es deia I'm Every Woman.
1: Whatever you need.
2: L'acabes de pifiar, Casas.
1: Anything you want done, baby.
2: Es diu Sissy Houston, la mare.

Doncs si la mare de Whitney Houston era Sissy Houston, cantant de gospel, la tieta Dionne Warwick, que amb els Bee Gees va cantar aquell Heartbreaker amb Every Woman, Whitney Houston.

0: Ostres, en Jerry Romero, el recordo, el vaig conèixer en fibra òptica, em va venir a veure quan jo punxava allà i a l'Atlàntia de Sitges, a l'època que el Pocholo, el Martínez Bordiu, em venia i em deia «Soy el primo de Pocholo», quan era ell mateix. Bé, marxem. Salutacions francament cordials de Jordi Casas. I res, ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Us diuen adeu, Caco Martínez.
1: Hola, amics.
0: I també l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ara mateix amb una cançó que ens serveix per dir-vos adeu amb la maneta, un tema que té el baix de McFadden and Whitehead, Ain't Stopping Us Now.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: radiocunit.org.
3: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis les femmes migrées.
6: Ich bin migrierte Frauen.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: وشنرنتيني.
9: Sono donne migrati.
10: 私は移行された女性です。
11: I migrated women.
12: Estou mulheres migrados.
13: Nish tamgar, tamgajar.
4: Soc dona migrada.
1: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
4: A Ràdio Cunit.
1: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
1: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cuní. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: Ràdio Cunit, el 107.0.

La cuina d'en John, un programa de Jordi Ibáñez, un programa que s'emet els dimecres a les 10 de la nit.

0: Prince.
1: Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bona nit. Ja estem aquí una setmana més, com hem dit, amb tots vosaltres i amb les nostres receptes, amb els nostres consells, amb les nostres coses. Sí, una nit més. Sembla que no se'n va aquesta calor, no? La veritat és que no, la veritat és que encara anem amb màniga curta i ja estem quasi acabant el mes de novembre. Sí, la veritat és que al final no sabem què fer. Sí, posar-nos una jaqueta fineta o una jaqueta més gruixuda. Bueno, per la nit potser sí, per la nit potser fa falta. Molt bé.

0: Bueno, John, i aquesta setmana quina recepta ens portes?
1: Bueno, aquesta setmana us portaré un pollastre. Un pollastre fet al forn, amb mel i mostassa.
0: Ah, pues, em sembla una recepta força bona. Però com el faràs?
1: Bueno, després l'explico.
0: Molt bé.

Bueno, aquesta... aquesta nit la meva recepta serà un hojaldre amb carbassó, formatge, ricota i uns pinyonets. Per poder fer-lo, els ingredients serà un full de massa de pasta fullada rectangular Buitoni o de la marca que vulgueu, 200 grams de carbassó, 100 grams de formatge ricota, 10 grams de pinyons, un ou per poder-lo pintar, sal, pebre negre moguda, una miqueta de sèsam i una miqueta d'orenga sec. Per preparar aquesta mil fulles amb carbassó i formatge de ricota i pinyons, primer posarem el forn a 200 graus. Tallarem el carbassó a l'ullarg fent unes llonxes amb el pelador, si ho podem. Desenrotllarem el que seria la pasta fullada sobre un paper de forn i tallarem les cantonades. I farem dues tires, de més o menys unes tires de 2 centímetres. Les pintarem pel bord, bueno, per dir-se en exteriors, per la vora, les pintarem i les tallarem el que seria la part sobre. També pincelarem una altra vegada amb ou, les tires, ja totes senceres, i espolvejarem amb el sèsam. Després repartirem el formatge ricota, posarem la sal, pebre i orenga. Posarem tallat el carbassó, que ja tenim posat en forma, que fossin quadradets, fent com una forma així, com si fos una cadira d'aquestes antigues decorades, allò, una pa arriba i otra pa abajo, i les podíem posar també com nosaltres ens donés la gana. Això seria una cosa a gust. Anirem repartint els pinyons per sobre, fornejarem durant 17 minuts i durant aquesta cocció de l'hojaldre anirem punxant amb una forquilla perquè pugi. I ja tindrem la nostra recepta d'avui. Hojaldre de calabacín amb formatge de ricota i pinyonets.

0: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform, zipping.
1: Bueno, John, et toca.
2: Sí, et toca, ja ho sé. Bueno, jo per mi, el que faré avui és un dels plats que més m'agrada al món, que seria el pollastre. Però a sobre aquest pollastre el posarem amb mel i una miqueta de mostassa. Què us sembla? Home, a mi em sembla que... Doncs, perfecte. Bueno, pues, per fer aquest plat necessitarem el següent. Necessitarem un pollastre.

l'oli d'oliva amb la mel, la mostassa, la cel, la ceba, ben picada, l'all també que estigui ben picat, la sal i la pebre. La servirem amb una tassa perquè es quedi tot ben marinat. I tot això ho cobrirem amb pollastre, com el resto. Ho posarem tot això al refrigerador durant una hora, més o menys. Posarem el forn a calentar, 200 graus centígrads. Posarem el paper de forn sobre la bandeja, la bandeja o la safata. I posarem a sobre el pollastre marinat. Fornejarem durant 20 minuts. Quan això ja estigui amb el seu temps ja fet, obrirem el forn i anirem pintant-lo amb la marinada que hem fet, perquè quedi, diguéssim, ben agafada i ben pintada. Esperarem uns 10 minuts i tornarem a vernissar una altra vegada, i una altra vegada dintre de 10 minuts. I quan hagin passat els 45 minuts, retirarem el pollastre del forn. Posarem a servir amb una amanida o amb unes patates. I si no, us podíem posar unes mongetes o qualsevol llegum. I ja tenim el nostre plat d'avui. Molt bé, John. M'encanta aquest plat. És un plat que, bueno, amb bastant de condiment, fet al forn, que no és refregit, i porta mel i mostassa. Sí, és un plat molt bo. Doncs molt bé, John. Fins ara.

Bueno, amigas, amigos, amiguis, amogos y amics, y amiguetas, y amiguets, y el que vulguis. Ja tenim un programa més, un programa de cuina, un programa amb el qual us donem consells per poder, bueno, pues, gaudir. En aquest cas seria avui fer una pasta follada amb carbassó, formatge de ricota i pinyonets. Potser la pasta follada és una mica follada, però encara que sigui molt follada, tampoc no és tan engreixada. Podem fer molt d'esport per poder-ho cremar. Tenim el pollastre al forn, amb mel i una mica de mostassa. I tenim macarrons amb atún, que ens ha dit la Lola. Sí, avui hem donat uns consells i hem donat uns plats força bons. El de sempre, caminar cada dia, fer esport i buscar l'equilibri amb les coses. Això no vol dir que fem el cosino, sinó viure i deixar viure. Això mateix, viure i deixar viure. Amigues i amics, fins la propera setmana. Adeu.

The Queen of Dungeon, un programa de Jordi Ibáñez. Un programa que s'emet els dimecres a les 10 de la nit.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: 我是女人迁移.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です.
9: I'm migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
2: Soc dona migrada.
1: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
1: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
11: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
1: La CDteca, con Karen Iles.
12: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: La música del temple, si en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. Programa trasero amb denominació d'origen.
10: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
10: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
11: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
14: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
15: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
16: Jim Costa Fleming
17: ha regresado.
18: He regresado con fuerza.
19: Más o menos, sí.
20: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
21: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
20: De la belleza, del amor, y de la alegría y de la expansión personal.
22: Sí, hombre, ¿y qué más?
23: Costa Fleming.
24: Y lo hacemos el ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
24: Pero menos guasa, ¿eh?
25: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
17: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡A Radio Cunit!
26: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estás escuchando Radio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí en començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja, són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui, com a mínim, que tingueu espai. ¿Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, eh? Però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic d'intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first-person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que, combinades, podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i, a partir d'aquí, bàsicament, és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, molts mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos durant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta de Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquest tipus de jocs, però també hi ha incursions, hi ha mazmorres, entre cometes, i un fotimer de puzzles i modus competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament, i també podeu fer la versió de pagament, en la qual tindreu tot el modus història i les mazmorres i els eventos del mode de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe és un dels, es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb tres amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, ¿vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotimer de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més es poden personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben basades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindria a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale, com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que

el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és el... juntament amb el PUBG, és el lloc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com els altres... com tots els Battle Royale, doncs 100 jugadors, un mapa, el mapa es va encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. El Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale. I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends, un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portals de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo, marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra, amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors, en batalles totalment massives, per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi. Per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o un cosa similar. El sistema de clans, per ajuntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc on l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament, és una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha, és un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics, com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable, conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5.
Si no l'heu provat mai, si us

0: agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix començar a engegar una campanya per a la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament, val? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenint en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, us pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí. Però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc de Bethesda ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dues dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, ¿vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA, un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de 5 jugadors contra 5 jugadors competeixen en aquest mapa, i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sabíeu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de 5 campions competeixen entre si per derrocar el nexe, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats màgies i estadístiques, cadascuna diferents, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar molt... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha petat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Tots dos es basen en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite. L'Smite, que Hi-Rez Studios pues, va treure la seva versió del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt, en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica. Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetrà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara, Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. Els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte doncs, on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més allà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattles de Veil, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. Vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, o sigui, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència, que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, un RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar en diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. I busqui, si t'agrada Star Wars, o sigui, ja directament tira-t'hi de cap, no cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, vés-hi directament. I busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un putimer de jocs, de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i dos expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, eh? Ja teniu lloc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un lloc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això, us podeu jugar ajuntar amb altres tres caçadors, Slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemoths i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile. Quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, exploren amb perspectiva isomètrica el món de pesadilla de Wreckless, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats que de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un lloc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creïn qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact, i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar la darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara, a la versió de PC del Diablo Immortal, sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla. Jo l'he provat i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més. Ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït com a servei, amb servei de microtransaccions, i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i els partits en línia. Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït que ens dona 19 localitzacions diferents en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem en la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el que s'intenta aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, ja us dic, la pinta està, o sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Fer la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient, el número de cartes que tens per escollir són enormes. I les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar a les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, se'm llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que poden desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres per el nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, ¿vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, ¿vale? No cal. O sigui, realment... és un joc que, sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix dúsenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tancs diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades a les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim. Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refrigues interplanetàries trobaran Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar doncs batalles de contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, nou rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare. I es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants. I les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local, i inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc a 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar, hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local. El mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, encara si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a l'Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes segur. Que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, 2 porteries i 6 cotxes. 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitjant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etcètera, etcètera, etcètera. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment, el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, pues, imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, hi ha de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrà circuits, òbviament, quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, som els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs, poder no tan coneguts o poder no tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Shambhala, mons paral·lels.
3: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
2: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
3: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
4: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
3: tu programa de hard rock y heavy metal.
4: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
3: y Sergio Striper.
5: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
6: Les vibracions de DJ Jazz.
5: Tots els divendres a les 9 de la nit.
7: Vibracions.
6: Vibracions.
7: Vibracions.
6: Vibracions.
5: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada, Vibracions.
6: Amb DJ Dia.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

0: Ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz. 107 de la FM. La Teva Radio.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí, i també a dos quarts de dues del migdia.
1: Ràdio Cunit, informació de proximitat, amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 10 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Uns 200 voluntaris de Protecció Civil, 26 d'ells del Penedès, han donat suport a la visita del Papa Lleó XIV. Les seves funcions inclouen també la detecció d'incidències i el suport dels cossos d'emergències i seguretat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i Creu Roja. Segons Eix Diari, un total de 197 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de 35 municipis catalans participen en el dispositiu preventiu organitzat amb motiu dels actes multitudinaris durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, els quals van tenir lloc entre el dia d'ahir i el dia d'avui. El dispositiu compta amb presència destacada al territori penedesenc amb 26 voluntaris de la vegueria del Penedès que s'integren en les tasques de suport logístic i d'atenció a la ciutadania. Els voluntaris desplegats tindran funcions principalment d'informació i orientació al públic, acompanyament als assistents i detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. També donaran suport a l'organització dels cossos de seguretat i emergències. El dispositiu s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra i compta igualment amb la col·laboració de la Creu Roja en tasques de suport logístic. Les 197 persones voluntàries provenen de 35 associacions municipals de protecció civil d'arreu de Catalunya. En el cas del Penedès, els 26 voluntaris es distribueixen entre diferents municipis de la vegueria, reforçant així la presència del territori en un dispositiu de gran abast. Des de l'organització es destaca el paper clau del voluntariat de protecció civil com a suport essencial en esdeveniments de gran afluència, especialment en la prevenció i la gestió d'incidències en espais públics. I la R2 Sud acumula retards en la represa després de les obres als túnels del Garraf. Els autobusos també arriben puntuals, diu. Doncs dignitat a les vies que...